cabells curts, mitges i calces a l'estenador. Tardes al Patrick ballant, som vuit mosques

quan s'enfonsa un vaixell només hi queden les rates. Des del febrer de Fantom hi ha una rata que arrossega.

fun. Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.
1: Radio Arrels, a la Vall de la Castellana.

la sutura has entrat tu com una força de la natura, posant fil a l'agulla d'una paraula la teva veu. Has cosit la boca roja que era oberta i ara els teus llavis

deixes i t'aixeques sol, ets un pistoler nat. No t'ensorres mai, no t'ensorres mai. Treus les armes i comences.

0: tingues fe que no s'oblida.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Baix Cebollera, 93.1.

veritat que amb cada vés renegi el món, ploguin estels al fons dels ulls i els tarongers toquin el

que no és veritat que entre tu i jo quan ens besem canviem els tons de les ciutats que no hem vist mai, s'omplin d'ocells els bulevards de llocs perduts on canta el corp que portem dins. Et dic que no és veritat

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

al meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent-la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts, és clar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una

homes, però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels cecs,

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port en silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: Benvinguts de nou al podcast dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Encetem el tercer capítol del Tamborí, el darrer capítol dedicat a la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, revelarem dues sardanes més, perquè en El Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que tenim altre cop avui a la taula, que tal Xavier Pagès Corella.
1: Bon dia, Arnau.
0: Francesc Assú.
2: Bon dia.
0: I Antoni Ros Marbà.
3: Hola, bon dia.
0: Abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem a qui ens escolta que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat. Quina valoració en feu de les sardanes presentades a aquesta categoria? Quina valoració general de la qualitat general que tenen aquestes obres que han presentat?
3: La valoració jo crec que és òptima en aquest sentit, sobretot les escollides, evidentment. Les hem escollit també perquè a partir d'aquí hem vist que hi ha una qualitat que val la pena que es reconeixi. Jo crec, de tota manera, que ja ho hem dit una altra vegada, algun altre dia, que n'estem veritablement contents de que la gent jove escrigui, que comenci a escriure bé.
0: Autors joves, en efecte.
3: Sí, sí. Mm-hmm. Sí, en aquest cas, per exemple, evidentment, el tipus de la nostra música que necessitem de cara al futur, la gent jove, que si ho faci, de tota manera, i que la cobla i la sardana al mateix temps és una bona carta de presentació de la nostra música i de la nostra tradició musical. Diguem-ne, la sardana com a missatge sonor, podríem dir, que surt de veritablement del camp popular català, diguem-ne, de tota la seva pròpia història. I tot això ens representa, i el cant català, que ho hem trobat tantes vegades en tantes sardanes, per exemple, que han escollit, començant pels grans mestres també, un tema determinat, i en aquest cas recordo Joan la Bota de Grinyon, que treu una sardana, recordo el nom, però que surt a partir d'un tema determinat català. Vull dir, és un petit senyal, o petit, potser no tan petit, és un bon senyal, diguem-ne, d'identitat de la nostra música i posat, diguem-ne, a partir d'uns ingredients de la bona escriptura i que aquesta música es revaloritza a partir de la sardana i a partir de bons compositors que en fan de la sardana també un clam de què és la nostra música.
0: Doncs, si us sembla bé, escoltarem les sardanes d'avui, que recordem que han estat enregistrades per la cobla La Principal del Llobregat i dirigida per Marcel Sabater.
4: La selecció.
0: L'anàlisi de les sardanes del tercer capítol de la categoria musical jove la farà avui l'Antoni Ros Marbà. Quina és la primera sardana que has escollit?
3: Sota el far de Calella. Mm-hmm. Sota el far de Calella és una sardana, evidentment,
0: de Carles Alcaide,
3: sí,
0: compositor.
3: No conec aquest Carles Alcaide. Bé, pràcticament, possiblement en conec molt pocs d'aquesta gent.
0: Mira,
3: és jove, que escriu.
0: De Santa Coloma de Farners, nascut l'any 2002.
3: Ben jove.
0: Ben jove, i tant
3: ben
0: que sí.
3: Jove.
0: Molt bé. Què en podries destacar d'aquesta sardana?
3: Aquesta sardana, aviam, comença amb una mena de tocs de fanfària, mm-hmm. Després, evidentment, aquesta sardana es desplega. Sembla ser que el compositor s'inspira a través d'unes anècdotes, diguem-ne, que podríem dir que ens validen aquest principi de com a petit poema simfònic que s'ha traduït a la sardana.
0: És una obra programàtica?
3: És possible que hi hagi una part programàtica en aquest sentit. Bé, tot això està molt bé, però després el que necessites també és que després això musicalment funcioni.
0: Clar.
3: Jo crec que funciona. Crec que funciona, que l'anècdota, tantes vegades que veu el compositor en veu una d'anècdota, però quan tu l'escoltes, això, potser en pots veure altres tipus d'anècdotes de la mateixa obra. Jo crec que és una sardana que està, en fi, que val la pena escoltar-la i tenir-la en consideració, com hem tingut nosaltres. Jo crec que té uns valors determinats que són palesos i que podem veure, que comença la sardana, diguem-ne, que explica moltes coses que possiblement nosaltres hi podem veure, el compositor poden veure moltes altres des d'una altra perspectiva, però evidentment que després acaba, la sardana acaba d'una manera bastant explosiva també, i fes un final de sardana esplendorós també. Carai. Jo crec que val la pena que l'escoltem. Potser no cal que entrem més en detall intern, eh? L'harmonia està ben posada a dintre, cosa que és important, i la instrumentació és excel·lent.
0: Doncs bé, recordem que estem parlant de la sardana de Carles Alcaide amb el títol de Sota el far de Calella. Escoltem-la ara, fixant-nos justament en aquesta instrumentació i aquest final explosiu que ens explicava l'Antoni Ros Marbà. A veure si podeu identificar tots aquests elements.

0: Acabem de sentir aquest final explosiu de la sardana Sota el far de Calella de Carles Alcaide. Francesc, Xavier, què tal? Un comentari sobre la peça?
1: Home, estàvem dient aquí que es nota que el Carles és trompetista, perquè...
0: per l'exigència del paper?
1: L'exigència del paper, per els solos...
2: I el protagonisme, no només exigència, sinó que... Sí, és picades d'ullet constant a la trompeta. Sí.
0: Abans aquí també heu fet referència a inspiració de sonoritat americana, citant a John Williams en algun moment, al jazz...
1: Clar, és que John Williams és un referent constant, és que no tenim... poca cosa a fer amb el Joe Williams. És un far, diguéssim, mai millor dit, un far que tenim sempre en el punt de mira.
0: Molt bé, doncs, Toni, seguim. Quina és la segona seleccionada per analitzar? Flor de juny.
3: Flor de juny, de Santi Martínez. També és un jove compositor.
0: De 20 anys, és de Barcelona i té 20 anys.
3: 20 anys.
0: 20 anys, sí.
3: Molt bé. Molt bé, crec que és un compositor que és una bona promesa.
0: La sardana,
3: hi ha molts elements a dintre, passen moltes coses. Aquestes ganes també que hi ha del compositor de voler demostrar el molt que pot aportar. I això ho veiem bastant clarament en aquesta sardana. Hi ha molts elements aquí, no vull dir que siguin ni molts ni pocs, però hi ha molts, per exemple, aviam, que ni molts, diguem-ne, és per empitjorar-ho, ni menys és també per menysprear. No, són aquests elements que ell els engloba i surten, i crec que és una sardana que es pot escoltar, es pot mirar, és una òptica molt interessant. Funciona molt bé, en el sentit que després, evidentment, també agafa empenta i acaba molt bé, també. No vull entrar més en quant a detalls, que se'n poden dir molts. Evidentment, també hi ha el tenor, per exemple, que s'expressa, i després, evidentment, hi ha molts diferents aspectes rítmics per entremig. Quant a escriptura... i quan, per exemple, que hi ha aspectes molt dinàmics en la seva pròpia escriptura, inclús al final de tot, de cara als fiscorns, amb una gran pujada d'aquestes que fan que, en fi, que l'obra a la sardana tingui caràcter fins al final. La flor de juny m'inspira, em diu qualsevol cosa a partir de la primavera, una mena de flor de primavera en aquest cas.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim ara a escoltar la sardana Flor de juny, de Santi Martínez, i fixem-nos justament en tots aquests elements que ara ens explicava.

0: Doncs això era Flor de juny de Santi Martínez. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari?
1: Bé, jo trobo que està molt bé. Estan comentant aquest que ho fa diverses vegades a la sala, hi ha uns girs harmònics que et fan com
0: inesperats,
1: inesperats totalment, i bueno, que li donen un toc també de et manté atent, no? Perquè quan et passen aquestes coses inesperades, el cervell fa ups, aquí estan passant
0: s'activa
1: coses,
0: alguna cosa,
1: sí,
0: algun
1: s'activa
0: mecanisme.
1: Alguna cosa i et crida l'atenció i et va despertant. Jo crec que és un dels punts també interessants de la sardana, sí.
0: Molt bé, Francesc.
2: Sí, exigent en quant a instrumentació, el cant de tenora anant a buscar alguns aguts d'aquests que s'han de controlar bé, però és una sardana plena, plena, plena.
0: Fantàstic, doncs seguim endavant amb una nova secció.
3: La cobla en un minut.
0: Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de cobla d'avui. Descendent directe de les antigues xeremies, és un instrument completament de fusta i de so clarament inconfusible. Dins la cobla, molts el consideren el segon gran protagonista al costat de la tenora i és especialment característic el diàleg que s'estableix entre aquests dos instruments, alternant-se i responent-se mútuament. Bé, sabeu de quin instrument estic parlant?
2: Crec que sí. El tible.
0: En efecte. L'instrument protagonista d'aquest capítol és el tible. El Termcat defineix el tible com un instrument aerofon del grup de la fusta propi de la cobla, semblant a l'oboè, però de sons menys suaus. Una manera curiosa de dir-ho.
2: Un eufemisme. Sí.
0: Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la cobla d'una potència única, amb un so absolutament inconfusible. Alguna anècdota vinculada amb el món del tible?
2: Home, controlar el tible implica controlar el volum general de la cobla. És a dir, quan sentim una obra que, diguéssim, posem ja una cara una mica de llimona agra, és perquè probablement el tible està disparat, val? El tible és un instrument que, curiosament, al contrari que l'oboè, quan més agut va, més s'aprima el so, més es fa petit, i el tible és exactament el contrari.
0: El contrari.
2: És a dir, no podem demanar un do sobreagut. Sí, podem demanar un do sobreagut a l'oboè amb matís piano, però no el podem demanar al tible perquè és impossible. No?
0: Tècnicament no es pot fer. No, es pot
2: no, no. És a dir, és un instrument d'una capacitat de buf, per entendre'ns, molt important.
0: De missió de so.
2: I per tant, s'ha de tenir molta cura a l'hora d'utilitzar els aguts en el tible. No?
4: Ara, l'oboè és cert que el registre greu obre.
2: Exacte.
4: I els tibles i els tenors també, aquesta
2: també,
4: és la veritat.
2: També. Ho obren, sí, tot, aquests.
4: Obre baix i em deia, no me'n recordo, si és el mateix mestre Toldrà, diu, vés en compte com fa el segon tenor, quan el fa servir molt greu, sembla una oca.
2: Sí.
4: Oh, sí, sí. I s'ha de fer. O sigui, els segons tenors, que ho saben retenir molt bé, però de tota manera s'ha de ser... Segon tenor ha de ser, no és una prograda, però ha de ser molt bon instrumentista també, que sàpiga controlar molt bé el registre greu.
0: I el segon tible.
1: El que passa que tenim un tema que jo crec que és important dir-lo. Que és que en el fons estem lluitant contra l'essència de l'instrument. És a dir, aquests instruments, en el moment que van ser concebuts, van ser concebuts amb una finalitat molt clara, que és que tocar a l'aire lliure, potser no tots els dies, però una de les seves funcions és tocar a l'aire lliure, que se senti bé a la plaça, que tothom quan balli li arribi el so amb la intensitat suficient perquè causi el ball i el facin amb... si arribi el que ara seria l'equivalent a anar a un concert de música moderna i que aquells altaveus que hi ha et fan com vibrar tot el cos, no? Evidentment no és aquesta mateixa sensació, però és que quan balles necessites que el so t'arribi, no? Clar, nosaltres això s'ha anat estilitzant, no? Amb un procés amb els anys, que els compositors hem utilitzat aquesta formació que inicialment va tenir aquesta, aquesta finalitat, podríem dir, fonamentalment, doncs l'hem estat dirigint cap a la, cap a la sala de concert. Clar. I clar, i aquí ens trobem amb una contradicció, no? Que és que estem intentant aconseguir aquests instruments que originalment estan pensats per això i els volem refinar, els volem obtenir unes dinàmiques que estiguin a, al nivell d'una sala de concerts tal com ha de ser.
0: Domar la bèstia.
1: Hem de domar una mica la bèstia. Llavors, clar, nosaltres, la nostra feina és aquesta, justament, tant dels instrumentistes com dels directors a l'hora d'exigir i els compositors a l'hora d'escriure, és a dir, que buscar els registres adients, doncs perquè els instruments sonin el millor possible en el moment que se'ls vulgui fer sonar. I com estava comentant molt bé Francesc, doncs que si necessites un piano no el posis en l'agut, perquè necessites, en l'agut no hi pots sonar piano, en el cas del tible, i les tenores els hi passa el mateix, no? I on hem de trobar un equilibri entre aquesta essència que dèiem, no? I el que l'hem anat convertint amb els anys, que també està molt bé que hi sigui, però bé, ens trobem amb aquests problemes, sí?
2: També és, també és veritat que hi ha un tema que hem millorat moltíssim amb el pas dels anys, que és la categoria dels instrumentistes.
0: Clar.
2: És a dir, als anys 50, posem pel cas, l'instrumentista de tible era segurament un instrumentista que després d'haver après a fer anar les notes, haver aconseguit una canya mínimament potable i que algú, l'amic del poble, li hagués ensenyat una mica com funcionava, pujava dalt d'un escenari i començava a tocar. Ara tenim gent preparada, gent que surt de conservatori i gent que lluita precisament o que és molt conscient, en el cas dels tibles, és molt conscient de l'instrument que té i, per tant, són gent molt preparada de cares a treure un bon so d'un instrument que ells mateixos de vegades diuen el terrible en lloc del tible, no? D'un instrument que és una bomba de rellotgeria si verdaderament el toques sense rumiar, sense pensar.
4: Si en veiem, per exemple, que hi ha algun instrumentista de tible que també ha sigut instrumentista d'oboè.
1: Sí, bons.
4: I, evidentment, això facilita molt, que poden tocar molt piano el tible, i és una delícia poder escoltar això.
0: Jo conec algun instrumentista que és intèrpret d'oboè i de gralla.
1: També, sí. És que estan
4: i família, al mateix temps, evidentment, mateix. Perquè aquests instruments de canya, el problema també és l'afinació. Trobar la manera, encara que aquests instruments s'han millorat i al mateix temps, però hi ha una qüestió que l'instrumentista ha de saber orientar-se amb els que té al costat per saber trobar exactament quin és el seu paper a dintre, perquè no tot ho poden fer els mitjos forats, diguem-ne, o les claus, per dir-ho d'una manera. Hi ha d'haver-hi el control, que no és fàcil. S'ha de dir que no és gens fàcil.
1: I quan més agut és l'instrument, més costa, sí, sí.
2: I també val a dir que els greus no són fàcils, tampoc. És a dir, el greu en un tible és un... És a dir, demanar un la o un si en un tible, això que dèiem als anys 50, era sentència de mort, pràcticament, sí, sí. Perquè era la nota, si sortia a base de patacada, a base d'això, i en canvi ara tenen un control molt important d'aquestes tessitures.
0: Doncs ja ho sentiu, si alguna hora gaudiu de la interpretació brillant d'un tible o d'un terrible, tingueu-lo amb més consideració. Seguim endavant. L'interludi. Donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui aboca una pregunta important. Com es presenta el futur dels compositors joves i actuals? I també, com es presenta el futur de les compositores? Com ho veieu?
1: A veure, jo crec que amb el que estem explicant ja en aquests podcasts ja és evident que el nivell és molt alt, vull dir, perquè almenys en l'àmbit de la sardana que hem comentat hem trobat molts exemples de música molt bona i que realment ens augura un futur prometedor. Sí, jo crec que en general, jo estic també donant classes al Conservatori de composició en general, no només és en l'àmbit de la cobla i de la sardana, sinó que és la composició així en general, i estan pujant gent molt, molt, molt bona, tant joves compositors com compositores. De fet, ara fa poc hem estrenat una obra ja a l'Orquestra Sinfònica Julià Carbonell, que una orquestració que l'ha fet una compositora, la Gat Casals, i això, bueno, és una petita mostra de que estan pujant en tots els aspectes, no? El que s'ha de dir, que això és important, i jo crec que també ho podríem comentar una miqueta, a veure què us sembla a vosaltres, que és que l'ensenyament del que és l'escriptura per la cobla, no? No està integrada en el que és el pla d'estudis de composició.
0: Clar, i denunciar-ho.
1: Exacte, perquè llavors jo crec que ja hem vist que hi ha un bon nivell, però és que si a més, a part d'estudiar, doncs, això que dèiem, que si l'oboè, que si el fagot, que si els violins, doncs dins del pla d'estudis hi hagués inclosa aquesta part de l'estudi dels instruments de cobla i de la instrumentació de cobla en paral·lel, doncs evidentment el nivell encara seria una iniciativa individual de cada compositor, de buscar partitures, estudiar-les, etc, sinó de que ja li vindria una mica ajudat aquest procés des del conservatori, no? Nosaltres fem una petita, i al Conservatori del Liceu fem una petita pinzellada, això ja deixant de banda les aportacions individuals de cada professor a la classe, jo almenys ho intento fer a la meva classe als alumnes que tinc, però també hi ha unes sessions comuns que es diuen el seminari de composició, i que aprofitem aquesta assignatura per fer un parell de sessions almenys de que els compositors tinguin un primer contacte amb la cobla, de que coneguin els instruments i de que els, si no tenen ja la llavor d'animar-se a fer-ho, doncs que puguin descobrir
0: que
1: fins
0: pugui
1: i tot
0: emergir, que pugui emergir. Han de tenir la possibilitat de conèixer-ho per profunditzar-hi després,
1: sí. I plantar la llavor, que dic jo. I fins i tot hi ha compositors que venen d'estudiar de l'estranger, no? Que venen de Sud-amèrica, per exemple, que agafen una beca, el que sigui, venen a estudiar aquí, i que no han sentit mai a parlar de la cobla, i venen i els hi fas un seminari, no? Sobre instruments de cobla. Es queden com... Però això què és, no? És increïble.
0: Al·lucinen, no?
1: Al·lucinen, però moltíssim. I hi ha nois d'aquests que, i noies, que s'han animat a escriure per a cobla.
0: Bravo.
1: Gràcies a aquesta petita pinzellada, sí.
0: Molt bé. Francesc, Antoni, què tal?
2: Bé, amb el tema de les compositores, clar, per exemple, ara hem tingut 6 sardanes finalistes, de les quals hi ha una compositora, no? Mm-hmm. És sempre complexa, però en aquest aspecte jo no separaria una cosa de l'altra. Hem de tenir exactament la mateixa manera d'entendre el concepte de tot plegat d'una manera i de l'altra. Sempre ha passat amb el tema de les compositores. També és veritat que sempre han estat com més històricament més amagades, no? Posem pel cas, però en aquest cas jo crec que els hi hem de donar tota la franquesa, tota la avinentesa, totes les facilitats perquè puguin escriure, puguin estrenar, puguin treballar, puguin entendre, puguin evolucionar amb el món de la cobla com amb tots els altres, evidentment.
4: Jo veiem de tota manera que mica en mica també hi ha moltes instrumentistes de cobla que mica en mica han anat integrant-se, podríem dir, a la cobla. Hi ha hagut fluvioleires, després també alguna contrabaixista, després hi han començat a venir una tenora, un tiple, inclús potser alguna trompetista. Vol dir que les noies mica en mica s'estan integrant a la cobla. Aquest aspecte, per exemple, que els compositors de cobla, que són els que pràcticament han cobert l'espai, diguem-ne, dels compositors, mica en mica les noies, senyores, comencen a participar-hi una mica. Jo crec que de tota manera s'ha de tenir la porta oberta d'una manera tots molt oxigenada, molt dispersa, al mateix temps que puguin venir les compositores, que ja se n'hi fan cas. Ja ens coneixem, no diré noms, però coneixem compositores que corren la cobla, que inclús que són col·legues nostres, que ho veiem perfectament bé. O sigui que jo crec que de tota manera hi han d'haver-hi bones esperances de que podem tenir entre nosaltres més compositores i que tinguin veritablement una bona una bona presència artística i que puguin estar dintre d'aquest ventall de bons compositors que està donant la música del coble en aquest moment.
0: Esperem que sí. Donem pas a la part final del capítol d'avui.
3: La tria del jurat.
0: Ara és el moment de donar a conèixer la tercera sardana finalista dels Premis Preludi. Donem pas a Francesc Assú per aquest moment decisiu, quan vulguis, Francesc.
2: La sardana finalista és Sota el far de Calella, de Carles Alcaide.
0: Doncs donem l'enhorabona a Carles Alcaide, que ja és un dels finalistes dels Premis Preludi. I aprofitem també l'ocasió per felicitar Santi Martínez per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Flor de Juny, un compositor també molt jove, del qual esperem una llarga trajectòria i moltes més sardanes. Tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, tercer finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi.

Avui ho deixem aquí. Hem descobert dos joves talents que impulsen la música de cobla i la sardana endavant, Carles Alcaide i Santi Martínez. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Radio Arrels, apunta ja, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Josep Palau i Fabra, escriptor, dramaturg, poeta, molts cantants catalans l'han musicat i cantat. I a nivell internacional ha estat reconegut com un dels millors especialistes de Picasso. Va publicar 14 llibres sobre el pintor, traduïts a 9 llengües. De Picasso, Palau i Fabra sempre havia reivindicat la seva catalanitat. Era l'any 1991 quan Palau i Fabra va passar per Ràdio Arrels.
6: Evidentment, és que em penso que és una reivindicació òbvia i que es necessita ser sec per no admetre-la. No sóc exclusivista, crec. Sempre dic que a Picasso hi ha tres estrats molt definits, que són l'andalusisme, la catalanitat i l'Escola de París. I no hi ha per què excloure'n. Però, és clar, tant l'andalusisme com l'Escola de París tenen uns estrats, per dir-ho així, que ho defensen. I, en canvi, la catalanitat sembla que no es pugui defensar. I penso haver demostrat que hi pesa enormement en la seva obra, en la seva vida. Ell se sentia, per exemple, a París, quan hi havia una exposició d'artistes catalans, s'hauria sentit ofès si no l'haguessin invitat.
5: Ell parlava català?
6: Ell parlava català. I a les primeres vegades que vaig parlar en català, amb Picasso vaig parlar exclusivament en català. Hem de pensar que als 17 anys ell va a Horta, que ara se'n diu Horta de Sant Joan, i allà entre els pagesos només parlaven català en aquella època, i va estar-hi 8 mesos. Inclús ell deia algun mot en català que avui dia els catalans ni sabrien el que vol dir, perquè tenia alguns mots catalans. Per exemple, recordo que em va dir a Gósol, com a Horta, passava moltes hores a Cal Manescal.
5: A Cal Manescal.
6: Els catalans no saben què és el Manescal, que era l'home que es cuidava dels cavalls, que els hi donava les injeccions, que els ferrava, etc. L'home dels cavalls, que a l'època medieval era pel rei, hi ha aquella dita del Ricard III, el meu reialme per un cavall, no? Doncs el Manescal era l'home dels cavalls. I això avui dia molts catalans ni saben què és el Manescal.
5: A què cal dir, doncs, la demoiselle d'Avinyó o les senyoretes d'Avinyó?
6: Jo dic sempre les senyoretes del carrer d'Avinyó, perquè, és clar, les senyoretes d'Avinyó no té sentit. A més, si ho digués jo, que puc jurar que Picasso m'ho va dir, que tenia aquesta referència del carrer d'Avinyó de Barcelona, això puc jurar, però hi ha Cervós, que és el seu, diguem, el seu evangelista, per dir-ho, que en el volum 2 de les obres de Cervós hi ha una pàgina amb caràcters més grans, amb lletra itàlica, que ho diu. El pintor recorda que això és degut a una maison de pas del carrer d'Avinyó de Barcelona. Ho diu. I el Camp Weiler també diu que el Picasso, quan diuen les senyoretes de Mademoiselle d'Avinyó, no li agrada. No li agrada perquè desvia el veritable sentit, el veritable contingut de l'obra.
5: Doncs cal reivindicar ben bé la catalanitat d'aquestes senyoretes del carrer d'Avinyó.
6: Del carrer d'Avinyó.
5: No pas la ciutat d'Avinyó.
6: Ah, no, és el carrer d'Avinyó de Barcelona.
5: Era l'any 91, als estudis de Ràdio Arrels, al barri de Sant Mateu de Perpinyà, encara. Josep Palau i Fabra, un dels grans poetes catalans, parlava de Picasso, del que n'era un especialista reconegut a nivell internacional. Palau i Fabra va morir el 2008 als 90 anys.
0: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: La caputxeta verda i el drac del Canigó, llegit per Didier Paraire.
1: Mit aquí que fa molt de temps hi havia una nina que vivia al peu del Canigó. La seva àvia li havia fet una caputxeta verda per no tenir fred. No era tan famosa com la seva cosina, la caputxeta vermella, però la seva història també mereix ser explicada. Doncs, resulta que la caputxeta verda se passava el temps empipant tothom qui vivia al bosc. Llepins, esquirols, guilles, llops, ossos. Els llepins, per exemple, els estirava les orelles quan troncaven el cap. O saltava sobre l'esquena dels ossos quan dormien. També li agradava molt fer bellugar les branques dels arbres per fer caure els esquirols. Tocava música amb el ratolí trompeta. Fins i tot arrencava les plomes dels rossinyols per fer pessigolles als llops. Bé, us podeu imaginar que cap animal del bosc se l'estimava i quan la veien arribar, fugien. Cames, ajudeu-me! Al cap d'un temps, com que els animals s'amagaven quan la veien, la caputxeta verda ja no podia empipar ningú i va decidir pujar a la pica del Canigó a molestar el drac que hi vivia. En un tres i no res, va arribar al cim i se va trobar davant de la cova on se podia sentir un soroll fort i estrany. Fent apolit, la caputxeta verda se va apropar i aleshores se va avisar que el drac dormia i que roncava molt fort. Amb una ploma molt bonica va provar de despertar-lo fent-li pessigolles sota les potes. Res no hi va fer. Li va ficar el dit dins del nas. Res no hi va fer. Va fer trampolina sobre la seva panxa. Res no hi va fer. Li va lligar la cua al coll. Res no hi va fer. Finalment, li va cridar tan fort dins les orelles que el drac es va despertar. Qui m'ha despertat? Va grunyir el drac. Soc jo, la caputxeta verda. Na-na-na-na-na-na. Deslliga-me la cua! Va cridar el drac, tot enfadat. D'acord, però m'hauràs de passejar per tot el país. Vull anar de Salses a Guadamar

Adés, perquè així no empipava ningú. El que és cert és que el drac ja no podia més i per això va anar a veure el seu amic, el gegant del Pi, perquè l'aconsellés. Ves al riu i beu molta aigua, així s'ofegarà. Però la caputxeta verda sabia nedar. Aleshores va anar a demanar ajuda al seu amic en Patufet, que en sabia un munt de com sortir de la panxa d'un animal, i aquest li va dir: «Hauràs de menjar cols i més cols, una gran quantitat, i ja ho veuràs». Però, abans de tot, el drac va dir a la caputxeta: «Si te deixes sortir, deixaràs d'empipar els animals del bosc, i jo?». La nina li va prometre tot el que volia de tan malament que se trobava dins la seva panxa. El drac, doncs, va menjar quilos i quilos de cols fins que va fer un pet tan fort que se va sentir fins a Perpinyà, i la caputxeta verda va sortir disparada com un coet. «I ara què faré?», va dir. «Aquí ja no puc empipar ningú». «Per què no et quedes a jugar amb nosaltres?», li va proposar el drac. «Ui, no tinc ganes, però ara sé què faré. Aniré a empipar la meva cosina, la caputxeta vermella, que viu a les almenes. Adéu!». I sabeu què? En el fons, tothom era content de veure que se n'anava, però no sabem si la caputxeta vermella, ella, va ser contenta quan la va veure arribar. I que te cric, que te crac, el nostre conte s'ha acabat.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A la Llaguna.

0: tot s'acaba avui.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana.
1: Amb Pasqual Tirac.
4: Tothom espera amb candeletes l'entrevista de Judit Càlix, perquè la Judit és la directora de la revista Cuina i cada mes ens posa l'aigua a la boca quan evoca les receptes i les entrevistes que publica. Bon dia, Judit.
5: Bon dia.
4: El número del mes de juny és un especial 25 anys de cuina. 25 anys és una oportunitat per fer un balanç sobre la presència de la cuina a casa de la gent.
5: Exactament. Són 300 números. En aquest, el número de juny, doncs, hem arribat als 300 números de cuina, 25 anys. I llavors nosaltres hem trobat una excusa com una altra, però una mica per vestir-ho, doncs, molt bé i fer-ho el reportatge central, doncs, de dedicar, doncs, a donar valor a la cuina de casa, doncs, aquest número, doncs, de l'aniversari. Perquè, bueno, aquí hi ha una cadena de supermercats molt coneguda, però el seu, si no vull dir el nom, però i el seu cap va dir un dia que bueno, que ell s'imaginava un futur, doncs, sense cuina, sense, o sigui, que les cases es farien sense, i bueno, nosaltres ens vam esparverar perquè és de les coses més horribles que ens podrien passar, no? Que perdem aquells instants que, doncs, de compartir l'estona de una mica de refrendar, doncs, que l'acte de cuinar, doncs, també és un acte de cuidar els teus i de bueno, d'aquells moments de tranquil·litat, perquè molta gent diu, bueno, és que a la cuina es perd molt de temps i no en tenim ara i tot això. Bueno, es perd molt de temps o es guanya, depèn com tu miris, no? Perquè pots guanyar en salut, en benestar, bueno, en multitud de coses. Llavors, nosaltres, en aquest número, doncs, amb l'ajuda inestimable, doncs, del Marc Ribas, doncs, d'un cuiner, dels cuiners més coneguts que hi ha aquí a Catalunya, que surt cada migdia al programa Cuines de TV3, doncs reivindiquem això. A més, és un reportatge molt maco perquè hi apareixen les seves tres nenes i bé, el que volem demostrar és això, que sense cuina no hi ha ni família, ni tindrem paisatge, ni cultura, ni res. I que val la pena reivindicar-ho.
4: Clar, i doneu exemples de receptes que trenquen amb aquest malabarany?
5: Sí, exacte. Ell ens convida a cuinar, doncs, quatre receptes que per ell tenen un significat especial, no? Que són receptes familiars, d'aquelles que tu apuntaries al teu receptari de casa, no? Doncs, per exemple, hi ha el capipota amb cigrons, doncs, que ell deia que és una recepta, doncs, que és de la seva mare i que ell l'ha fet a tots els restaurants, doncs, on hi ha estat, perquè és una recepta que és de sempre, que mai falla. I després una mica un plat dedicat a les seves filles són les aletes amb romesco picant, perquè és un plat d'aquells que primer marides les aletes, les arrebosses, i llavors es putineja molt amb les mans i amb els nens els agrada, i bueno, les aletes de pollastre, que et diré, no? Que són de les menges, doncs, que més agraden a la canalla. Després també, doncs, una mica per reivindicar els seus orígens, perquè ell és de Tossa de Mar, doncs, ens prepara un suquet d'escòrpora, també una tradició però revisada, com ell sempre fa. I després a l'arròs de salxitxes, costelló i camagrocs, perquè és un arròs d'aquests secs, però que ell és el primer arròs que va cuinar a la seva filla gran i que és d'aquells plats que sempre li demanen a casa seva i que, bueno, ja veus, tot això. És que al final la cuina és record, és família, és molt important, més del que ens pensem.
4: I també és futur. Veig que proposeu un article titulat 2050. Què feu? Una projecció?
5: Sí, exactament. És un dossier especial. Hem convidat a escriptors, a periodistes, a historiadors, a cuiners, a gastrònoms, una mica que ens analitzin el futur des de prismes ben diversos, o sigui, des de la cuina casolana i els mitjans de comunicació fins a la vessant cultural, el negoci de la restauració, el producte local i la cuina com a eina social. I llavors ens han dibuixat un demà, una mica així, no molt llunyà, perquè estem parlant del 2050, si no ja seria fer ciència-ficció, no? Però cadascú amb el seu tarannà, doncs, més optimista o més pessimista, doncs ens donen així pinzellades de com ells veuen que evolucionarà doncs, la nostra cuina. I llavors, l'escriptora Empar Moliner, també la Maria Nicolau, el Toni Massanès, que ja col·labora habitualment amb nosaltres, i des del número 1, que el Toni és des d'aquells autors que és el número 1 que estan amb nosaltres, o sigui, 25 anys de col·laboradors, em sembla que són 3 o 4 que encara continuen a tota la revista, un cuiner com el Jordi Vilà, un crític gastronòmic com el Philip Regol, una periodista com la Tana Collados, que ens fa un text molt un enfocament diferent, no? De si la televisió ha passat a ser el prescriptor que abans teníem nosaltres amb les nostres àvies, no? Ara les àvies no cuinen, no? I en canvi mirem programes a la tele que ens ensenyen a cuinar. Fa una reflexió en aquest sentit. I després jo destacaria el text del Paul Friedman, que és un historiador de Yale, que és expert en cuina medieval catalana, i una mica reflexiona perquè a la ciutat més gastronòmica o una de les més gastronòmiques del món, com Nova York, no hi ha restaurants catalans. No? Són trobades de coreans, a italians, de molts jocs, però de catalans a catalans no. Com a molt n'hi hauran d'aquests espanyols que tenen tapes d'aquestes catoves de tot arreu, però de catalans no n'hi ha. Llavors, amb un exemple d'un restaurant que hi va haver català, que era l'Internacional, de la Montse Guinyent i de l'artista Antoni Miralda, a partir d'aquell fenomen que va ser breu, una mica ens analitza què hauríem de fer per aconseguir-ho, no? És aquesta tasca o recepta pendent que sempre diuen que li queda a la cuina catalana, no? Que és la internacionalització de la nostra cuina.
4: Hi ha pas degut qualque intens cap al Japó?
5: Sí, no, al Japó hi ha un restaurant, el restaurant de la Carme Ruscalleda, que va estar allà, que era cuina catalana d'avantguarda, però era evidentment d'arrel catalana. I ara hi ha un restaurant que es diu La Masia, que està a Tòquio, ja no recordo el cuiner, però aquell sí que és de cuines catalanes. Però els japonesos sempre han tingut una especial delicadesa en aquest sentit. Però a la resta del món, tu si ho analitzes, si ell ho explica en el text, no? Però ja es veu que ara a Nova York hi ha un restaurant que es diu La Boqueria, però que és espanyol, i un altre que es diu El Born, que està a Brooklyn, que té paraules catalanes, com ara amanida i embotits, però que també ofereixen hamburgueses amb formatge i torrades amb alvocat, no? Però tampoc no ens hem d'estranyar perquè és el que passa aquí, no? O sigui, aquí ve un turista, va a la Boqueria, no? I ja ho hem parlat en alguna ocasió, que et trobes batuts de fruites, empanades, argentines i tot una mica així, no? I llavors tenim una mica aquesta assignatura pendent d'una mica internacionalitzar la nostra cuina. Però la d'arrel catalana, perquè evidentment cuiners d'aquí són coneguts arreu, eh? Però això que existeixin, igual que tu vas a vegades a llocs que hi ha restaurants i diuen no, aquesta és cuina xinesa del sud. Vull dir, hi ha restaurants hiperespecialitzats en llocs molt concrets de la Xina o de Corea o de Tailàndia, o d'Itàlia. No? Vas a un restaurant i ja, això aquí fem cuina napolitana. Hòstia, aquí no trobes pel món restaurants de cuina catalana.
4: amb aquest número de juny són 300 números de la revista Cuina.
5: Uh-huh.
4: Feu un balanç d'aquests 25 anys de publicació de revista en xifres?
5: Sí, sí, perquè, bueno, clar, vam dir 25 anys en xifres, no? Doncs, bueno, 300 números, això és el fàcil, no? Una revista que va néixer el 2001. Doncs, quantes receptes hem publicat? Hem fet el càlcul, doncs, unes 11.000 receptes, no?
4: Déu-n'hi-do!
5: Sí, que equivalen a 30 anys cuinant-ne una diferent cada dia. O sigui, podies estar aquí 800 entrevistes, han sortit 1.200 restaurants. Si posessis totes les revistes pàgina a pàgina, doncs arribaries de la Sagrada Família a Montserrat, no? Ara diríem, oh, estem paper, bueno, però en 30 anys encara no. Els 300 exemplars junts, els meus companys han calculat que pesen uns 75 quilos, no? I després diries, quins ingredients han sortit més d'aquestes revistes? Doncs, bueno, ho vam calcular i era l'oli d'oliva, el tomàquet i l'arròs. Aquests eren els ingredients més utilitzats. I el top 5 de les receptes més consultades al nostre web? Doncs aquí hi ha els clàssics. Sempre hem dit que en les primeres posicions sempre han estat tota la vida els fideus a la cassola, després la crema catalana, les llenties estofades, els canelons de rostit i el pastís de formatge. O sigui que tu vas a buscar, però vas a buscar el que la tradició mana. No, són dades curioses, però que reflexa una mica doncs, també què ens agrada, no? I que hem fet això des del 2001 fins al 2026 i esperem molts anys més.
4: Felicitats per aquests 25 anys d'una magnífica revista.
5: Doncs moltes gràcies.
4: Una revista, a més, que convida a fullejar i a seguir les receptes. Sabeu que la podeu trobar a la Llibreria Catalana.
5: Sí, bueno, i l'edició digital. O sigui, al final, ara, si no l'aconsegueixes o tens problemes per arribar a una botiga doncs, aquí a la vostra zona doncs, per aconseguir la revista en paper, l'edició digital és exactament ja els mateixos continguts online. O sigui que sí, sí, tant us podeu subscriure doncs, en print com en digital, com amb les dues opcions. I a més, bueno, doncs això que sempre dic, hi ha un buscador de receptes i a més hi ha un assistent d'IA, un assistent que t'ajuda a cuinar. O sigui que li pots fer preguntes i ell et va responent amb tot el bagatge que té doncs, la revista Cuina.
4: Moltes gràcies, Judit Calix, director de la revista Cuina, i felicitats encara per aquest número 300. Ens retrobem el mes que ve per un número doble, me sembla, no?
5: Exactament. I moltes gràcies per sempre per tractar-nos també els companys d'Arrels.
4: Molt bé, gràcies. Adéu.
5: Que vagi molt bé.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

Era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. Acaba este any 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui som a la comarca del Rosselló, al peu del massís de les Corberes i a la frontera septentrional dels Països Catalans, al Castell de Salses. Aquesta fortalesa servia com a frontera entre França i la Corona d'Aragó i controlava el pas de la Via Domícia entre Perpinyà i Narbona. La vila havia tingut dos castells diferents abans d'acollir l'actual fortalesa, que es va construir a finals del segle XV per ordre de Ferran el Catòlic, per provar d'enfortir una posició que, per la seva proximitat a la frontera, era atacada pels francesos cada dos per tres. La nova fortalesa també aniria resistint d'una manera o altra als atacs des del nord, fins que, amb el Tractat dels Pirineus, tota Catalunya Nord va passar en mans administrativament franceses. Una vegada sota el domini francès, es va plantejar enderrocar el castell, però finalment es va decidir invertir-hi i millorar-lo sota el control de Vauban. Posteriorment, es faria servir com a fortalesa de reforç o com a presó. Arquitectònicament, la fortalesa de Salses és una fortificació atípica, de transició entre els castells medievals i els baulars de l'edat moderna. Es tracta d'un castell mig enterrat que va ser molt pioner en aquell moment, construït així per poder afrontar les millores en artilleria del segle XVI. Actualment, la fortalesa de Salses és un museu i acull, en alguns casos, concerts de música clàssica. En són un exemple els concerts Candlelight, una marca de la multinacional Faber que fa concerts de música ambientats amb espelmes a espais emblemàtics de més de 100 ciutats d'arreu del món. L'estiu del 2024, la fortalesa de Salses va acollir un concert Candlelight d'homenatge a Hans Zimmer, un compositor de bandes sonores de cinema nascut a Alemanya però resident als Estats Units. Zimmer és l'autor de bandes sonores del Rei Lleó, Els Pirates del Carib, Gladiator, Top Gun o Dunkirk, entre altres. Sentim un fragment del millor de Hans Zimmer, un concert Candlelight, com el que va tenir lloc al Castell de Salses.

0: El que hem sentit era un concert homenatge al compositor de bandes sonores Hans Zimmer, fet per Candlelight, una marca internacional de concerts amb espelmes que fan concerts a llocs emblemàtics d'arreu del món i que el 2024 es van aturar al Castell de Salses.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 27 de juny del 2018, Catalunya va ser el país invitat del Smithsonian Folklife, un festival que se celebra cada estiu a Washington d'ençà del 1967. És una exposició de patrimoni cultural viu. En aquella ocasió, el 2018, els artistes catalans que hi van actuar van ser Ali de Sanz, la Cobla dels Sons Essencials, Maria Arnal i Marcel Bagés, així com el grup que ara escoltarem, Les Anxovetes, unes habaneres amb veus femenines que interpreten La Barca Xica.

0: Fins aquí la barca xica interpretada per les Anxovetes.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: A Llupià, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

A la sortida del Pont de Pedra, anant en direcció al Castellet, baixem al carrer del riu Tet, al carrer Joan Peirà, a partir de 1937, on es van establir els primers hostals i hotels de la ciutat que acollien els viatgers. Una de les seves denominacions va ser Carretera de França. Casanova, vinguent d'Espanya, va dormir una nit en un d'aquests hostals, l'Hotel de la Posta, a l'any 1769. A banda i banda del carrer, s'havia desenvolupat a partir del segle XII un barri d'artesans que prendrà el nom de Raval de Nostra Senyora, del nom de la seva església primitiva, Nostra Senyora del Pont, de la qual només en queda el retaule major, visible a l'església de la Real. Quedarà més aviat conegut amb el simple nom de Raval. És en aquest barri on hi hagueren les fires, des de l'edat mitjana fins al segle XX, que s'instal·laren l'Escorxador, el Mercat de Bestiar i el de Farratges, al segle XIX, després el Mercat de l'Engròs, desplaçat al sud de la ciutat durant el darrer terç del segle XX, el Gran Mercat de Sant Carles. Per la seva vocació, gitans i maquinyons s'hi reuneixen pel comerç dels animals. El Raval també ha esdevingut el barri dels espectacles i de l'oci, des de la ubicació de l'Alcàsser l'any 1874, del Teatre de Varietats i del més que cèlebre Cafè de la Pau, que serà enderrocat per la construcció del pont de l'Arminat, seguint l'eix de les rondes Wilson i Georges Clemenceau a inicis dels anys 1970.

0: de Guy Deschelles i Michel Ross, passejada per Prepinyà a través dels carrers, a través del temps, 1906-1930, publicat per Les Presses Littéraires.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Europa és un continent amb moltes llengües i nacions més enllà dels estats i en Miquel Martínez Vila ens està proposant un viatge radiofònic per conèixer algunes. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Paula.
3: Avui passegem radiofònicament per les muntanyes del Caucas, els cims més alts d'Europa.
4: Sí, amb el permís del Mont Blanc, però les muntanyes del Caucas són molt més altes i en algunes valls del seu vessant sud, en l'estat de Geòrgia, hi podem trobar la llengua svan. Aquest idioma es parla a Svanètia, una regió muntanyosa coronada per muntanyes de fins a 5.000 metres, com el Tennuldi o l'Ujba. L'Svan és una llengua kartveliana, que és una família que inclou també el georgià, el mingrelià i el laç, i es considera la branca més divergent de la família i probablement es va separar de les altres fa més de 3.000 anys, encara que actualment es considera greument amenaçada amb uns 30.000 parlants per la manca de reconeixement oficial i el despoblament d'aquella zona.
3: I ens vols parlar una mica de les característiques de la llengua svan.
4: Sí, la fonètica d'aquesta llengua és molt rica, amb 9 vocals bàsiques, que poden ser llargues o breus. De consonants en tenen una trentena, amb la particularitat que algunes són aspirades. A més, la llengua té declinacions en 6 casos i per escriure-les fa servir l'alfabet georgià, però incorporant-hi 11 lletres més per poder fer tots els sons.
3: El poble svan, de fet, té tota una història que ve de molt enrere.
4: Sí, els svans són un poble amb una llarga història i han estat esmentats en diverses fonts. Alguns autors grecs i romans descriuen pobles muntanyesos del Caucas que podrien incloure els svans, però les referències més clares a aquest poble es troben en fonts georgianes i bizantines més tardanes. La seva situació muntanyosa va fer que el territori resistís a la invasió de pobles com per exemple els mongols, cosa que els va convertir en una zona segura i va ajudar a fer gran la fama dels svans com un poble guerrer. Després de la desintegració del regne de Geòrgia al segle XV, Svanètia es va convertir en un principat que acabaria signant un protectorat amb l'imperi rus. Al segle XIX els russos van imposar la seva autoritat amb mà de ferro i van reprimir molt l'oposició. Avui en dia les condicions econòmiques de la zona i els freqüents desastres naturals fan que molta gent emigri cap a la plana, cosa que encara empobreix més les valls i fa perdre parlants aquesta llengua d'arrels mil·lenàries.
3: I quin lloc ens recomanes?
4: Us recomano tot Svanètia i a més avui us recomano un lloc on sí que hi he estat i us puc dir que són unes valls precioses. Un dels vilatges més coneguts d'aquesta zona és Mèstia, que de fet té un petit aeroport i és conegut perquè moltes cases tenen unes torres de pedra molt característiques. Però el vilatge que us recomanaré avui és a 40 quilòmetres de Mèstia per una pista forestal i és un poble que es diu Ujguli, al peu de grans muntanyes i glaceres i tot i el remot que és una destinació relativament turística.
3: Moltes gràcies, Miquel.
4: Gràcies, Paula.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Em dic Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no pobres d'ells, els torço els turmells i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

adolescent. El meu cercle de gent tampoc no era molt gran. Tothom sortia pitant, tenia un pretendent. Amigues confidents, però clar, tenien grans i els vaig anar matant. Jo sóc molt bona amiga. Recordo totes les dates de defunció dels meus amics i sovint em poso nostàlgica.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camprubí.
0: Albert Mallol Camprubí, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: A la sessió precedent hem presentat el Guirri de Neu i avui parlem dels usos que són extensos, encara que ens has dit precedentment que des de Catalunya Nord no se'n sap gaire.
1: Exacte. De Catalunya Nord, sigui per la raresa o per altres qüestions, no en tenim informacions. Ara bé, d'altres bandes sí que hi ha una colla de coses que cal comentar, que creiem que són interessants. Per exemple, la flora helvètica ens diu que és una herba feblement tòxica. Això també ho diu un investigador que ha treballat a la província de Castelló, a la península Ibèrica, que diu que és tòxica pel cor. Després hi ha un altre especialista que recull informacions i que és citat en un web d'àmbit mundial, Plants for a Future, Plantes del Futur, que diu que és semenagoga i, per tant, és una planta que va bé o provoca l'aparició de la menstruació. Després hi ha especialistes a Europa que treballen tot el tema de les plantes bulboses, que diuen que és una planta ornamental i que hi ha moltes formes i que es cultiva i que, a més, es venen rams de flor tallada. Clar, en aquests llocs que són humits, probablement la planta s'hi hagi instal·lat bé, s'hi ha portat, perquè és una planta que, de fet, la zona natural seria fins a Ucraïna, tots aquests països fins a Grècia també. Després veurem una cosa de Grècia ben curiosa. A més, si mirem amb altres fonts, veurem que la Wikipedia en francès explica unes quantes coses interessants i curioses. La primera és que es cultiva com a ornamental. La segona és que és tòxica i medicinal. Després diu que el bulb té propietats vomitives. I explica una cosa molt curiosa de com se va descobrir la toxicitat. Al segle XIX hi ha un autor que recull una informació, aquest autor es diu François-Joseph Cassin, i que diu que la toxicitat va ser descoberta per casualitat. Una dona venia a bulbs de lliri de neu en lloc de cibulet, de bulbs de cibulet. I això va provocar vòmits violents entre els consumidors.
0: I això intencionalment, és a dir, que aquesta persona ho sabia, que no se sap.
1: Poden compartir l'hàbitat, es podia haver equivocat. És un dels problemes que sol haver-hi amb les plantes quan es recullen a la natura. Que hi ha plantes que estan allà mateix i que et pots equivocar i resulta que n'agafes una altra i després pots provocar un problema com aquest. Però mira, de vegades d'aquestes coses s'aprenen d'altres. I això seria tot, però mirant una mica més a fons, amb circuits especialitzats, conec un treball que apareix en els llocs on te guarden els documents sobre plantes del Garden of Medicinal Plants, que és a Gran Bretanya. I en aquí explica d'una manera més profunda tot és a dir, la història d'aquesta planta, que és curiosa. D'entrada diu que la galantamina, que és l'alcaloide que conté, es feia servir o es fa servir per la malaltia de l'Alzheimer i per la demència lleu. Veurem més tard que d'on te ve tot això. I que, a més, té altres possibilitats perquè s'ha fet servir per tractar lesions traumàtiques del sistema nerviós. També hi ha una altra substància que té, la glutinina, que s'està estudiant la seva activitat potencial contra la sida. L'escrit fa saber una cosa molt, molt, molt curiosa. Es veu que tots aquests usos, sobretot el de les malalties mentals, ja havia estat observat pels grecs. Amb una obra molt coneguda, l'Odissea d'Homer, apareixen unes informacions que, segons alguns estudiosos, evidencia les propietats mentals d'aquesta substància, d'aquest alcaloide, que té la galantamina. I ho diu d'aquesta manera, ho diu d'aquesta manera. Homer descriu Odisseu fent servir el Galanthus nivalis per netejar la seva ment de l'encantament de Circe. I diu, l'arrel era negra, mentre que la flor era tan blanca com la llet. Clar, molt probablement podria ser, és que sí, sí. Realment podria ser, quan treus el bulb, més fosc per fora, no? Malgrat tenir aquestes informacions de temps molt abans, va ser un farmacòleg búlgar a principis dels anys 50 del segle passat que va observar vilatans en llocs remots, suposem que a Bulgària, prendre fulles o arrencant els bulbs i frotant-se el front. Es veu que això era per millorar la memòria. Llavors, va agafar la planta, la van estudiar i el 1958, per primera vegada, es va establir com a fàrmac. A Bulgària, l'ús de la galantamina. Als Estats Units, això ha passat el 2001. I, finalment, també s'ha validat no només la galantamina, sinó els seus derivats. I actualment hi ha més de 70 països que fan servir aquest alcaloide i els seus derivats per tractar la malaltia de l'Alzheimer, per millorar la memòria d'aquest col·lectiu i per les demències que són lleugeres.
0: Tot i així, no caldria que tots els que tenim problemes de memòria destrossem la natura
1: per
0: curar els nostres mals. Sí.
1: El que és curiós és com el treball de les persones que treballen amb la natura, els etnobotànics, pot ser de gran, gran, gran valor.
0: Albert Bayol, Camp Rubí, moltes gràcies per parlar dels usos del lliri de neu, sí. Bonic nom i bonica planta.
1: I bonica planta.
0: Moltes gràcies, fins una altra.
1: De res, Enric, fins una altra. Albert Bayol, Camp Rubí.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, a tercera, 95.
3: Pot ser que si Vicenç, que tenies raó, ara farà 10 anys de fuga al Rosselló,

Sant Vicenç té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turmenç del país català.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb els amates pic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Tuí, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
5: Bon dia.
4: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
5: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel m'acompanyava amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs ja vam començar a composar, a quedar i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
4: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
6: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que a més de cantant també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
5: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
7: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció de Cel Obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
4: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
5: Entre els tres.
4: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
6: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
4: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
5: Sí.
7: Sí, exacte.
5: Ara mateix tot és entre els tres.
7: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
4: Doncs en aquesta cançó la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
5: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici. Però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser pues, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no? D'un bar que resisteix a l'Eixample, no? Un Eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació i aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no? Allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella, i és una mica doncs, aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
4: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
6: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball, i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici, i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs, tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
4: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.
8: És dimecres, dorms al meu costat i jo pensant

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert, per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
1: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
0: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir doncs, a la idea?
2: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, ho podem dir en castellà, és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? Un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
3: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. No? A més, és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també doncs, ens ha marcat en certa forma.
0: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
3: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, en Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
0: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que sortien aquestes composicions. I estàvem al Pallars una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
3: Va sortir com un xurro, sí.
1: Exacte. Com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat. I quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha...

0: uns breus versos en... bueno, uns breus versos, i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí. I després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema, que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure'l en aquesta cançó. I vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beysani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules, i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
1: Tot seguit, doncs, escoltem Niu, de Cel Obert.

0: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana. És del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic, que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
1: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que sigui un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
2: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents, i

0: I el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de la urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
1: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
2: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és celobert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que, és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podríem viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte, des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el xamfrà, la porta d'entrada, l'entresòl i l'àtic.
1: I com a grup, vosaltres a cel obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
3: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que com a cel obert aspirem una mica doncs, o ens emmirallem amb ells i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com Els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
1: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig van també. Ara parlarem de la cançó doncs, Preterit plusquamperfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que com dieu potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres potser.
0: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies,
2: Basades en fets reals,
0: basades en fets reals,
2: pràcticament,
0: pràcticament, sí.
2: sí.
0: Però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra. Que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Buscar aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és on no para, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Preterit plus com perfecte és aquest passat que ja ha sigut, no? Però bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
1: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Preterit plusquamperfect?
2: Genial, endavant.

0: falta.
1: Preterit plus quan per fet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Amb nosaltres el Miquel, pianista i guitarrista, la Laia, cantant, i el Martí, violinista i guitarrista també. Quines evolucions diríeu que ha tingut la vostra música des del vostre primer treball, el 2004, que era Llum?
2: Doncs nosaltres, per nosaltres ha tingut una transformació en diferents nivells. Crec que tindré un projecte d'aquest tipus per nosaltres. És una plataforma de creixement personal, professional, emocional, en molts sentits. I, en primer lloc, personalment, crec que ha sigut i segueix sent un camp d'aprenentatge constant, de parlar les coses, de com tractar-nos millor perquè al final el camí sigui molt més satisfactori. I per altra banda, òbviament, hi ha la part estrictament musical, que és el que em comentes. I a nivell musical, és el que comentàvem el primer dia de l'entrevista, que realment teníem una idea preconcebuda de com creiem que seria tot això i al final tocant, fer tot aquest procés junts des de la composició fins al final, que és el que passa quan anem als concerts i toquem aquestes cançons, passant pel procés d'arranjament, d'assaig, de producció, de gravació a l'estudi, doncs també apareixen com aquests petits moments de qüestionar-nos de si ens sentim a gust, no ens sentim a gust, si ens sentim còmodes, com canviaríem. I això és un lloc on desenvolupar-nos musicalment com a músics i també l'evolució de cel obert ha coincidit amb la nostra evolució com a músics estudiant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I com dèiem també, hem virat d'aquest pop que inicialment pensàvem que seria una etiqueta més de pop festiu cap a un pop més introspectiu, però sense renunciar a aquesta energia que hi ha al directe amb la banda i sense renunciar tampoc a parlar de les coses que creiem que són importants. I al final tot això ha acabat confluint al que creiem que és un so cel obert, no? Que la gent que ens pugui escoltar reconegui el que fem, i això és una cosa que quan ens la diuen ens encanta i ens fa sentir molt contents.
1: Em dèieu abans que per compondre les cançons doncs ho feu tots tres, sobretot des del segon treball, el segon i penúltim treball, doncs, que és Ombres. Quines condicions necessiteu tots tres, doncs, per posar-vos a compondre? Necessiteu realment estar tots tres posats i dir ara ens posem a compondre, o a vegades us venen idees quan esteu fent una altra cosa i dieu, ostres, això val la pena, i us poseu llavors a fer la cançó? Com funciona una mica el procés?
3: Hi ha una mica de tot. O sigui, en general ens ja tanquem unes setmanes per trobar-nos i compondre, però sí que sovint ja anem amb els deures fets a casa i si no tenim idees en aquell moment, revisem les notes del mòbil, que és el que fa ara tothom quan té una idea i se l'acut, ens fem una nota d'àudio i sovint a partir d'aquestes notes d'àudio podem rescatar idees que a vegades són molt inicials i s'acaben quedant en poca cosa i a vegades són el nucli de la cançó. I a partir d'aquestes idees que ja diguéssim prefetes o si estem inspirats, com el dia que vam compondre Niu, doncs anem estirant i durant al llarg d'aquesta setmana que habitualment ens delimitem per compondre, doncs anem intentant deixar acabada la cançó. Hi ha cançons que surten ràpid, hi ha cançons que en un dia o en unes hores estan fetes, hi ha cançons que després d'una setmana i fins i tot havent-la portat a l'estudi segueixen evolucionant i seguim trobant els matisos, i al final és cada cas és concret i particular i és un procés que podria no acabar-se mai.
1: I llavors, com ho sabeu quan una cançó està ja acabada? És el moment on esteu d'acord tots tres o sempre hi ha algú que dubta una mica encara?
4: Jo el que diria és que com que constantment ha de passar tot el que fem, cada vers, cada acord, ha de passar tres filtres constantment, no? Llavors, això per un costat ja ens ajuda a que la cançó surti molt més rodona, no? Ja surti sense tants matisos després a definir. Sí que quan, o sigui, acostumem a treballar, no? Doncs a dir, vale, tenim l'estrofa, tenim la tornada, tenim un pont, i acabem amb aquesta tornada o acabem d'aquesta manera. Clar, la decisió final de decidir quan està acabada i com està acabada acaba sent un cop a l'estudi, quan ens posem a produir-la, no? I hem de decidir doncs, coses més concretament tècniques i de producció que ens ajuden després també doncs, a veure quin és com acaba sent la cançó. A vegades dista molt la maqueta que tenim feta o la idea que teníem feta quan la componem a com acaba quedant un cop produïda. Però bueno, també és veritat que els tres cada vegada tenim més clar quan anem a l'estudi com volem que surti aquesta producció i quines idees tenim, perquè també s'ha anat parlant quan fèiem la composició entre els tres.
3: Hi ha una frase molt habitual que és que una obra no s'acaba sinó que s'abandona.
4: Mm.
3: I jo crec que hi ha part de raó en aquesta frase, de que a vegades podries seguir millorant coses d'una obra però simplement decideixes que potser no val la pena invertir-hi més temps. Però jo crec que també hi ha un rerefons una mica més bonic, que és que a vegades les cançons s'acaben, però això no perquè creguis que ja estan acabades i són perfectes i no vulguis fer més, sinó perquè l'escoltes i dius, vale, potser canviaria més coses, però jo crec que així tal com està ara, està bé, i donar-li més voltes a la cançó potser seria treure-li valor d'allò que vols explicar o d'allò que vol transmetre. I no sé, crec que és una frase que és una mica crua, però que és molt certa.
2: Sí, també hi ha una altra idea, que és que, sí, es comenta molt al gremi que quan fas una cançó que per tu, de manera subjectiva, creus que és una bona cançó, que et representa o que n'estàs content, surt de forma molt fàcil, vas a l'estudi amb pocs elements, la tens vestida, i en canvi quan has d'anar a l'estudi, vestir-la amb 50 capes, allò que mai acabes, realment potser no és una cançó que realment et representa i potser és una cançó que no has de treure. I ens agrada molt aquesta idea de construir cançons que ens representin i que per nosaltres compleixin bon estàndard de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, i fer-la senzilla i a partir d'aquí vestir-ho i que puguem tindre aquesta sensació que acostuma a ser comuna de nois, ens mirem i sempre pensem,
4: ja ho tenim.
2: Ho tenim. I acostuma a ser una sensació compartida. I segurament, bueno, de fet, segurament no. Altres vegades que hem començat a produir maquetes de cançons i no ho hem vist clar i anem vestint i no ens acaba convencent, són cançons que mai han sortit i mai sortiran a la llum.
1: Doncs ara parlarem de la cançó Que vinguin els dies, que ve doncs del treball que vau treure l'any passat, que era el treball Ombres. Com va venir la idea d'aquesta cançó?
4: Doncs aquesta cançó la vaig compondre jo, la Laia. És una cançó que vaig escriure a la meva parella, el Miquel. un dia, de fet a la platja amb la meva millor amiga, jo portava uns dies una mica ennuvolada, allò mentalment, de moltes coses al cap i una mica agobiada. I em va dir, tia, per què no t'endús la guitarra i toques una estona, que sempre et va bé, no? I anar tocant, de cop em va venir la melodia, em va venir la lletra, va sortir també una mica com allò que dèiem de Niu, no? Que va ser algo super ràpid i li vaig dir, ai, tia, crec que m'ha sortit una cançó per Miquel. I no la tenia ni maquetada ni res, que va ser com tot molt cutre. Vaig escriure la lletra allà rapidíssim amb el mòbil. I, de fet, al cap d'un parell de dies teníem gravacions a l'estudi i els hi vaig dir, escolta, és que crec que tinc una cançó que està guai. No té gaire estructura, perquè realment no té l'estructura típica, no? Que seria, doncs, estrofa, tornada, tal. Però crec que és xula. Els hi vaig tocar i crec que els tres vam dir, vale, mola i endavant.
1: Doncs escoltem Que vinguin els dies, de Cel obert.

0: que tot allò que visquis tingui un lloc per tu i pels dos. Si només hi ha una vida, creix l'amor al teu cantó.
1: A Ràdio Arrels aquests dies hem presentat quatre cançons del trio Cel Obert i ara parlarem de la última cançó que han escollit a presentar-nos, que es diu El Camí. Per això connectem doncs amb la Laia, el Martí i el Miquel. Però abans de tot, abans d'escoltar aquesta cançó El Camí, quan és que arribaran els següents capítols de Xamfrà, que seran doncs Entresòl i Àtic?
2: Doncs la següent entrega, que serà Entresòl, arribarà quan s'acabi l'estiu. De fet, a partir del setembre tindrem el primer avançament del que serà el segon EP i el tercer capítol també succeirà aquest segon a finals de la tardor, a començaments d'hivern. I de cara a la primavera del 27 tindrem aquest disc, que serà una compactació d'aquests tres EPs i cançons noves al mateix temps, i serà com el llacet que acabarà de vestir aquest edifici que estarem bastint durant tot aquest any.
1: I ja teniu les cançons preparades?
3: La gran majoria sí, tot i que hem de confessar que n'hi ha algunes que s'han d'acabar de compondre i de produir, però aquest estiu comptem amb el temps per fer-ho, i de fet també és una de les idees que ens va bé per d'escollir fer aquesta trilogia, i és que ens ha donat el temps suficient per anar païnt cadascuna de les cançons i de les coses que hem anat fent, i que no fos tot a correcuita, que a vegades la inèrcia de la vida i del produir, de la indústria i tot això et porta a haver-ho de fer tot ràpid. I crec que ha sigut xulo poder dir, vale, tenim tres cançons, en fem tres més, però amb calma, i les produïm i fiquem tot el carinyo i cura que volem realment.
4: I una cosa que també estem veient, que potser no, de fet no era gens premeditada quan vam decidir fer aquests tres EPs abans del disc, és que estem deixant oxigenar moltíssim les cançons, tant les que ja han sortit com les que no han sortit, però ja fa temps que tenim produïdes, no? I estem vivint, des d'una perspectiva molt guai, el fet de estar tocant en directe aquestes cançons que ja han sortit, trobar-hi com els matisos que més ens funcionen, les coses que veiem que poder faríem diferent, com ho rep el públic, de cares a tot el que farem després. Òbviament mai deixarem de ser nosaltres i mai ens vendrem el que la gent vulgui. Vull dir, òbviament volem que la gent li agradi, però al final surt de dintre i això no es pot decidir. Però sí que el fet de tenir aquest espai d'oxigenar i de sortir una miqueta, allunyar-te una miqueta, no? Quan estàs en un procés de compondre tantes cançons, tanta música com és un disc, jo crec que arriba un punt que ja el criteri desapareix una mica i et tornes una mica boig de tanta música i tanta cosa que surt de tu. Per molt que siguin tres filtres, arriba un punt que és una mica sobrepassant, no? Llavors, haver-ho pogut fer així, com desafiant una mica aquesta immediatesa i aquesta necessitat de tempos constantment ara ja que vivim tant ara mateix, no? Doncs ens està funcionant molt, i realment com per nosaltres és una passada tenir aquesta oportunitat, que ja us dic, va ser una idea que no estava gaire premeditada i ens està funcionant molt bé, la veritat.
1: Quines dificultats heu tingut, doncs, a l'hora de fer aquest EP? Si m'haguéssiu de dir, potser la cosa que ha sigut més complicada, si és que n'hi ha hagut.
2: Sí, hi ha una cosa complicada, crec que és de gestió de la música que fem, perquè ara mateix estem tocant en directe, per exemple, els temes que estàvem tocant fins ara, que formaven part de Llum i Ombres. Ja hi ha alguna cançó que ja no forma part del directe, inclús, i estem tocant, sobretot, els temes que formen part de Xamfrà. Però al mateix temps, ja fa més de mig any que tenim produïdes les cançons que sortiran al setembre, i algunes de les cançons que formaran part del tercer EP també estan en fase de composició. I tindre com aquesta sensació de que estem tocant temes que vam produir a l'estudi fa un any o més d'un any, i que al mateix temps ja tenim madurats temes que estan macerant d'alguna manera, que encara no han sortit, genera com una sensació de sincronitzar-nos realment amb el que estem fent. I això hi ha algun punt que ens ha costat, no? De dir, ostres, ara anem a treballar al directe aquestes cançons que fa tant temps que hem produït, i com aquesta desconnexió realment. Però bueno, és una dificultat menor, eh? Realment dificultat grossa, no sé què en penseu vosaltres, Miquel, Laia. No sé si n'hem trobat cap.
4: No, no, no. Jo crec que és més això, inclús a vegades quan la gent... Ai, ostres, us he escoltat i m'ha agradat molt. I et diuen, hem escoltat, no sé, No t'esperava, o cançons del primer disc, que també han madurat molt a nivell del directe. No et diré que hagin canviat substancialment allò com, buah, és una cançó diferent, però sí que hi ha moltes coses que han anat com evolucionant també, pues, adaptant-nos a les realitats del directe i a les realitats de la nostra formació constant, que fan que la cançó, o sigui, que inclús cançons que ja hem tret i que la gent, clar, t'escolta el que hi ha gravat, no? I que dius, buah, és que per mi està superlluny, no? Que guai això, i dius, buah, clar, sabent tot el que, jo que deia el Martí, no? Sabent tot el que està a punt de venir, dius, buah, és que s'allunya tant a lo que hi ha, no? I a vegades una mica la por aquesta de dir, ostres, si els està agradant això, els agradarà això que sortirà nou, que potser no s'hi assembla gaire o gens. Però, bueno, no, no és tampoc una dificultat, és més aquesta incertesa, no?, que també està, sí, és xula de viure-hi.
2: Jo pensava en una dificultat ara, que és una dificultat també menor, però crec que és important de saber realment quina és la nostra veritat. Perquè aquesta idea de la veritat és un concepte que es fa servir molt amb grups, de que realment defensin la seva veritat, però al mateix temps vols tindre un lloc a l'escena musical de casa teva i vols arribar i connectar amb les persones, lògicament, encara que facis el teu art i creïs des d'aquesta idea. Però al mateix temps també vivim en un món on hi ha molta gent que creu que té la resposta a tot i que t'intenta donar consells, t'intenta guiar, i costa molt trobar realment aquell consell que realment t'ajudarà d'aquell que no. Sobretot en un món on hem tingut propostes de contractes discogràfics, per exemple, o gent del sector que et vol ajudar, però no tinc sempre clar que et pugui ajudar amb el que t'està dient, amb pràctiques que ja veiem que s'estan quedant antiquades, perquè aquí a Catalunya, com és normal també, anem amb una mica a retruc del que passa a altres llocs. I realment estem en una indústria musical que està en transició, està en canvi, i jo com a mínim seria molt prudent de cara a saber què és el que realment funciona, i sobretot tenint en compte què vol dir funcionar, perquè això també és una idea molt subjectiva que de debò que no és la mateixa per tothom.
1: I potser si m'haguéssiu de dir la cosa més xula del procés d'haver fet aquest EP Xamfrà, doncs, quin seria? Potser el fet de compondre les cançons quan ja les teniu gravades a l'estudi, o bé el fet de cantar-les en directe?
3: És que cada part té la seva gràcia, la veritat. I és que crec que un aprenentatge que hem fet és aprendre a gaudir molt de tot el procés, ja que potser al principi, com a músics, el que més ens crida l'atenció és tocar, i volem decidir tocar. I el fet de tenir un projecte propi et porta a veure que el tocar és una part molt petita, és la cúspide de l'iceberg de tot el que has de fer, que són gestions, composició, producció. I tot i això, crec que probablement és el que més acabem gaudint, el fet d'interpretar les cançons davant del públic, de veure gent que les coneix, veure gent cantar, veure gent emocionada, poder establir una connexió, no?, amb la gent que t'està venint a veure. Però tot i així crec que hem après a gaudir de totes les parts del procés, de compondre, és algo que ens agrada molt, entrar a l'estudi i començar a fer el friki i gravar mil coses que al final no s'acabaran quedant a la cançó també. I al final el procés és el camí, mai més ben dit.
4: Totalment.
3: És el que compta, sí, i el que és lo bonic.
2: Sí. I també passa una cosa molt curiosa, que és la realitat que hi ha darrere dels números que hi ha a les plataformes de distribució, a les xarxes socials, que és el que veiem nosaltres realment, més enllà dels concerts i les persones que s'apropien a parlar amb nosaltres, o quan trobem algú que ens comenta que la nostra música l'ha acompanyat en algun moment determinat de la seva vida. Però realment, ostres, darrere totes les xifres realment hi ha persones que t'estan escoltant, i a vegades en prenem consciència quan ens arriben alguns missatges del tipus, ostres, vam escoltar, per exemple, Que vinguin els dies, és una cançó que acostuma a evocar això, o El camí, que sabem que és una cançó que ha acompanyat a moltes persones en aquest procés d'enamorament, de trobar-se, d'acompanyar-los a l'hora de fer camí, i que inclús els ha acompanyat al moment de la seva boda. I no són pocs els missatges que ens arriben en aquesta direcció, de que la nostra música els ha acompanyat en la seva relació com a parella els últims 3 anys, i que ha format part inclús d'un dia tan important com el de la seva boda, sonant en un moment com el d'entrada del núvi o entrada de la núvia. I, ostres, que t'arribin aquest tipus de missatges és molt fort i impactant, perquè a vegades traiem valor o costa prendre consciència de que això passi, i passa, i ser-ne conscients és una autèntica passada.
4: Sí, total.
1: Doncs acabarem aquesta entrevista presentant l'última cançó que heu escollit parlar-nos, doncs, que és justament El Camí. Ens expliqueu una mica més aquesta cançó?
4: Sí, aquesta cançó va ser la primera que vam compondre entre els tres. Va ser bastant màgic perquè era com un repte per nosaltres. Crec que teníem una mica de por de fer-ho perquè tenim maneres de funcionar i de ser molt diferents els tres. I vulguis que no, a l'hora de fer una tasca com és el compondre una cançó, clar, per exemple, jo personalment, Laia, per mi és algo que de cop m'ha de sortir, m'ha de venir, no? I de cop això que et dic, estic a la platja o estic a on sigui, estic a casa i de cop em veu la necessitat d'escriure i de treure alguna cosa que porto dintre, no? I és algo com molt, et diria, com instintiu i inclús primitiu, no? De dir, és que ho he de treure i necessito fer això ara mateix, no? Mentre que potser altres maneres de fer, com el Martí, és més, vale, doncs m'assec, em poso a compondre, no? I vull parlar d'això i m'estructuro, però...
2: No, però també seria com aquest moment, però després de tindre com petits bocins de moments d'inspiració, que he agafat la gravadora del mòbil, ho he apuntat alguna cosa, alguna idea, i sempre quan m'hi poso des d'aquesta organització, doncs sempre estirant des d'aquests petits moments d'inspiració que he tingut.
4: Exacte. Sí.
2: Que al final també és un... És bastant semblant al que proposa la Laia.
4: Exacte, jo crec que la cosa és que tots teníem idea de com ho fèiem els altres, però el moment de posar-nos-hi els tres a l'hora, també el Miquel, que no havia composat cap cançó ell sol, i el tenir l'oportunitat de fer-ho entre els tres és que va ser una passada, perquè al principi és veritat que ens vam encallar molt i de cop, no sabem com, va anar sortint, hi havia moments que ens encallàvem i el Miquel... És com que hem vist que el rol del Miquel és, a part de compondre molt bé, quan estem encallats, de cop, ell s'està com 5 minuts en silenci i de cop diu la genialitat més meravellosa que has sentit mai i és, ha de ser això, ja està. I amb El Camí, bé, volíem fer una cançó que parlés una miqueta efectivament d'aquest procés, aquest camí que havíem fet doncs, aquests 3 anys, que no ha sigut poc, ha sigut molt intens, han sigut... moltes emocions i moltes experiències noves que els tres... Bueno, no sé, per mi era un somni. No vull parlar en nom dels tres, però per mi era un somni totalment doncs poder tenir aquesta oportunitat d'un grup de música, compartir tots els concerts, tots els moments i era això una miqueta, basant-nos també en l'experiència d'un concert que vam fer la nit de Sant Joan del 2025 amb tota la banda, que va ser molt maco. Després vam estar allà a la platja... jugant a cartes, fent un gelat, no sé, va ser realment una nit com molt maca i ens va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar això dels peus plens de sorra, la sal a la pell, aquesta idea també doncs, de respirar la música tots junts, no només els tres, també amb tota la banda i amb tota la família que s'hi suma, no? I sí, jo crec que El Camí parla d'això, de tot el que ha anat sumant i el que seguirà sumant i segueix sumant dia a dia en cada concert, en cada missatge d'alguna persona que li agrada la nostra música i en tot el creixement i música que anirà sortint.
1: Doncs Laia, Miquel i Martí, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
4: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: I ens acomiadarem, doncs, escoltant El Camí del trio Cel Obert.

i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Sant Esteve una tarda del mes de maig del 2021 per fer memòria amb un home amb qui podré parlar d'un munt de coses. Entre altres, de la processó de la sang, n'ha estat el regidor, aquell que mena la processó, és president de Maïs Catalunya, Jean-Pierre Caspar. Sí. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies de m'acollir a casa vostra, sí, a Sant Esteve, amb una petita gossa que ens acompanya.
6: La gosseta, sí, es diu Loli.
5: La processó de la sang i Maïs, què hi ha en comú entre les dues coses per vos?
6: S'ocupar de gent. Maïs és de provar d'adobar la gent i de fer viure aquesta gent que serien dins els carrers, a dormir i menjar dins els carrers. Aquí tenen una casa oberta. L'abbé Pierre deia, vine, t'esperem. És això que provi de fer.
5: Ha estat una constant en la vostra vida?
6: Ha d'ajudar la gent?
5: Sí.
6: Pensi que sí, és un constant. A la meva casa, tot el que és a la taula és per menjar. I quan arribava un foraster o un cosí lluny, menjava amb nosaltres i ha estat a la casa del bon Déu, si es pot dir així. Així.
5: Bon, parlem d'aquesta casa de Trullàs, perquè veniu de família Trullàs. Parlem de les vostres famílies, Jean-Pierre Caspar, costat mare, els padrins, doncs, de Trullàs.
6: Sí, els besavi eren teixidors i després l'altra generació, en Joan Fournier la casa, era viticultor. Tenien 7 hectares de vinya, amb antes eren poc, i tenia 2 horts. Hi havia un hort, ho feien fora que trufes, i dins l'altre hort hi havia tomàques, esberginis, pebrot, tot el que se menjava a casa. I tenien també una paraguera. I dins d'aquesta paraguera, com tothom tenia amb antes, hi havia conills i ous, pules i tot això.
5: Aujam.
6: Aujam, sí, es diu així.
5: Sí. Això, doncs, costat mare,
6: Costat mare.
5: I costat pare, teniu un pare que va venir d'Alsàcia.
6: Sí, sí. Als anys 40, el meu pare... El pare del meu pare era fuster. Es deia Josep i la seva dona es deia Maria. És estrany, veieu? És així. I el meu pare, quan era jove, després se va engajar dins de l'armada, l'armada de l'aire, a Essé-les-Nancy, amb el seu germà, Robert Caspar, i tots dos van anar a Essé-les-Nancy. I quan la guerra es va declarar, el general els va dir... cal cargar totes les municions sus de camions i cap al sud perquè els alemanys se servin pas d'aquestes armes contra nosaltres. Sí. Quan va arribar a Lyon, el convoi de municions es va partejar i el meu pare era dins els camions que era davant, direcció al sud. I quan van arribar a Catalunya, cercaven un poble i van trobar Trullàs, i van veure aquesta sala de festa molt gran, pensava que era un dispenser o una clínica o així, i es van posar aquí.
5: I es van instal·lar, doncs, a Trullàs.
6: A Trullàs, sí.
5: Va haver una colla dels ancians que es van,
6: sí,
5: instal·lar a Trullàs.
6: Molts, a Trullàs, terrats, sí, forques, tot l'aspre un poc, I per guanyar sous... Sí. Va fer pous.
5: Sí. Això als anys 40,
6: Sí, 40.
5: I va haver altres alsacians que van ser enganjats a l'armada alemanya.
6: Ah, sí, el meu parent de Batema, Eugène, va ser agafat per els alemanys, els hi deien l'Imal Grinou, sí, que va anar a l'armada contra els russes, i als anys 1870 una partida de la família que no sabien pas si eren francès o alsacien va emigrar als Estats Units. Aleshores, pendant la guerra de 40, hi havia tres cosins germans, un amb el drapeu francès, un amb el drapeu americà i l'altre amb el drapeu alemany. Sí.
5: I el vostre pare i els altres companys, els asians, van ser ben acollits, atrullats?
6: Els hi deien les boches, perquè eren els asians i abans, dins dels pobles, parlaven fort que català. Després, els pous, el meu pare, per guanyar els sous, va anar a treballar al Riar. Al Riar, l'aigat va emportar el punt. I treballava allí, i quan arribava amb la bicicleta a casa, deia la meva mare: no comprenc el que se passa. Ah, i què, Henri? I bé, hi ha gent que treballa a major, però treballen una setmana i després els veig pas. I anys i anys després, jo anava a veure Josep de l'Oncle, el Castillet, que era el secretari de la Confraria de Sang, i jo tresorer. I hi havia un home que es deia Cassot, Lluís Cassot, amb qui som parlat, ell feia filologia. I provava de tenir els mots com achat, tot això, que era pur russionès, sí, i no català. I aquest home em diu: me tenia un germà, era el general Cassot. I el que me dius del teu pare era una filiera per la gent que marxava cap a Espanya i era l'armada...
5: Sí. Que es feien fugir de,
6: sí, sí, per de ser partisans. I el, sí, meu pare ho sabia pas. Ah. I havia demanat al meu pare d'anar, quan ha arribat a Ruyas, amb les armes i tot això, d'anar a guardar la retirada a Sant Sebrià. I arriba a casa el primer dia i diu a la meva mare: no puc fer això. I per què? S'ho vist el que se passava aquí. I això, tot això, no m'agrada. I ha anat un dia i després no.
5: Ho explicava això ell?
6: Sí, ha vist coses d'Amazones, sí, i sous i tot això, i això era pas... Sí.
7: Nits com una gorja de llops, amb temporals, llucets i trus, més fort que tu et cridava el vent, vull per-te fotre un espavent, era la nit d'en Frankenstein.

0: Avui faig memòria amb Jean-Pierre Gaspar, a casa seva a Sant Esteve. Ja sabem que les vostres famílies, costat mare de Trullàs, costat pare d'Alsàcia, que s'instal·len l'any 40 a Trullàs. Vos naixiu el 51 a Trullàs, a la casa Pairal.
1: La meva mare me deia així serà. Sóc naixit el 23 d'agost de 51 i la meva mare triava així seràs, collits al dematí, i va posar...
0: M'heu arribat.
1: Són arribat aquest moment. Ara me diu així serà.
0: D'acord. Sí. Aneu a escola, doncs, a Trullàs, eh?
1: Sí, sí. Mm-hmm.
0: Quin record teniu d'aquell Trullàs, doncs, dels anys 50, quan éreu mainatge? Mainatge adolescent, després.
1: Adolescent era una vida sense problemes i una vida de jovenesa. Dins dels carrers jugaven amb les vies, a la petanca, tot això. Hi havia poc cotxes i jugaven també a la pilotada.
0: A la pilotada?
1: Sí, la pilotada.
0: Amb una paret?
1: A la malapret de l'escola. Sí. I de temps en temps sentia claxonar, ens arrestaven i un cotxe passava i després continuava a jugar. Sí, sí. Jocs de petit.
0: És a dir, que podíeu córrer pels carrers, no, hi havia pel poc, terme també.
1: Sí, per terme, hi havia l'autobús que passava un cop al matí, un cop a la tarda.
0: Sí. I el català suposo que era present a Trullàs, i la família també era present al català?
1: La meva avi parlava sempre català, els meus pares menys, calia aprendre a l'école française. Sí, això.
0: A Trullàs, Jean-Pierre Gaspar, sabem que hi ha el Mas Déu, la comanda dels templers, eh?
1: Sí, sí.
0: Era present en l'imaginari de la gent de Trullàs, aquest Mas Déu? Se'n parlava dels templers i de les seves històries?
1: Poca gent en parlava. I jo, tota la meva jovenesa, l'he passada pel terme i també a la comanderia del temple, a cercar esparacs, porcs de terme, tot això. Sí. És la meva jovenesa. És un lloc que, per jo, és un lloc de memòria i simbòlic. Quan entri allí, perdi el temps. No sé si he passat una hora o tota la tarda. Va de pressa. I quan te'n vas d'allà, ets canviat. Eh? Aquestes pedres antigues són carregades de moltes coses. Sí.
0: A Jean-Pierre Gaspar, heu dit que la vostra família tenia vinyes.
1: Sí.
0: Vol dir que ja de ben jove treballàveu a la vinya, ajudàveu a la família, vos.
1: Sí, quan era petit, a costat de la casa hi havia la cava de monsieur André Sanac.
0: André Sanac, dit el senyor de Trullàs, l'històric capità de l'USAP, els que van guanyar el planxot el 1955.
2: Nosaltres, l'equip de 55, és la darrera equip 100% catalana, eh? I nosaltres, l'equip parlaven tots catalans, és una identitat, i eren tots els vilatges aquí, a l'entorn de Perpinyà. I jo penso que és important això, eh? I per això que ens estimen per massa en França, eh?
1: I jo, petit, m'estava assentat sota les marxes i veia André Sanac amb el seu pare, que ja als rims, i després, més gran,

0: quatre viticulteurs de Tarrats, de Forca i de Canoès, varen comprar una cava particulière à Pontià, cave dels Vidols. I varen fer els Vidols a Pontià tots junts, i el meu avi ha construït aquesta cava, el meu pare amb la meva mare continuat, i jo, malgrosament, el Vidols no se ven, sí. I hem acabat la cava.
1: Ah, l'he hagut de tancar, la cava.
0: Sí, hem tancat la cava.
1: Vos no veu treballar la vinya més tard, es veu dedicar a altres coses, però sé que el vostre cosí, en Fernan Baixàs, sí que es va dedicar a la vinya i al vi.
0: Sí, eh? Sí, sí. Fernan Baixàs era director de la cava La Rossionesa, sí. A Ribes Altes. Sí.
1: Sí. I del Comitè Interprofessional dels Vins Dolços,
0: sí, sí.
1: Naturals. Amb ell, amb en Fernan Baixàs, sí. M'heu explicat, preparant aquesta missió, que de ben jovenets, teníeu 15-16 anys,
0: sí.
1: Ja us interessava el país i us interessava la defensa d'aquest país i anàveu a reunions catalanes o catalanistes.
0: Sí, sí. Prenia l'autobús a Troyes i baixava a Perpinyà i era contra la paret du Comú amb en Fernan Baixàs i veien aquesta gent, Jaume Roura, tot de l'Urc, Miquel, sí. Mayol, i hi havia Josep de l'Oncle i tota aquesta gent els escoltava religiosament. Yeah, m'agradava això. Sí, sí. Sí.
1: En de l'Oncle el retrobareu per la confraria de la sang, eh?
0: Sí, sí, i tant.
1: Parlant del país i la defensa del país, jo he vist recentment una foto vostra on porteu un llaç groc.
0: Sí.
1: Aquell llaç en solidaritat amb els presos polítics catalans.
0: Sí.
1: Sou sensible en aquesta situació?
0: Sí, no entenc que en democràcia posem gent en presó per la democràcia. No entenc, sí. Això. He estat a la professió de Besalú i el Pere Abad de Montserrat va dir que era pas normal que gent sigui empresonat per la seva idea en Europa. I després, a una maintenance de confrerí de Toulon, va prendre la paraula, hi havia tres bisbes, Norbert Turini, Monseigneur Ré i el bisbe de Monaco, i va dir això, que he vist a l'abat de Montserrat i que havia dit això, i que jo prenia aquesta causa, sí. També m'ha tocat el que se passa a Catalunya Sud.
1: I crec que els corsos us van dir que comprenien ben bé el que estàveu dient, no?
0: Sí, sí, me va agafar per la calça. Va dir, sí, on comprèn el que dius.
1: Passant que m'heu dit també que havíeu anat a algunes diades nacionals l'11 de setembre a Barcelona.
0: Sí.
1: Havíeu participat a les grans manifestacions.
0: Sí. Bé, havia vist molts cops aquesta manifestació a la televisió i un any amb la meva dona hem partit allà i hem participat a aquesta manifestació on hi havia de tot. I això és això que m'agrada, hi havia capellans, hi havia gent, homes que se tenien per la mà, hi havia una dona amb un gust i a les orelles el signe català, hi havia tot això. Després hi havia també dins un carrer gent que cantaven amb una senyera violet, no recordo com. Ah. I després he vist el drapeu de Sant Jordi. Després he vist una senyera amb les quatre barres. Després he vist una senyera amb l'estela blanca, amb l'estela vermella. Jo en tinc això, però si alguns que veuen la televisió que no entenen això, es diu els catalans són bojos, tenen senyeres a tot arreu. Jo pensi que caldria una sola i única senyera, la senyera de base amb les quatre barres.
1: És la senyera històrica.
0: Històrica, eh? Sí.
1: L'estelada és la senyera que reivindica la independència, més, sí. Clarament. Seria això.
0: Després, sí. quan sent junts, després ens posem partir, però ara cal ser junts.

0: Jean-Pierre Caspar, seva casa seu aquí a Sant Esteve del Monestir, una tarda del mes de maig del 2021. Vos, doncs, no fareu carrera professional en el sector de la vinya i el vi, fareu altres coses. Veu ajudar la família treballant la vinya, veu treballar també de fuster, de pairer, veu fer un munt de coses, no?
1: Sí, però és això la riquesa de la vida, sí. De saber, d'arribar a fer moltes coses. Com ha dit en Pere Manzanares, som pas bo dins d'una especialitat. Coneixi molta especialitat. És la prova que escolti a Radio Arrels, veus?
0: Ah, que heu oït l'emissió, sí. Que vaig fer amb en Pere Manzanares, no?
1: Segur, això. Sí, sí. He fet tot això i...
0: Veu treballar també a la Cava Cooperativa de Trullars, a la Mutualitat Social Agrícola,
1: sí, sí.
0: I finalment passareu molts anys treballant amb una mútua de la policia.
1: Sí, sí, 35 anys.
0: Ara seu jubilat.
1: Sí, sí. Pensi que sí. Sí.
0: L'any 78, Jean-Pierre Caspar, teniu 27 anys i entreu a l'Arxiconfraria de la Sang. Crec que és un amic que us hi porta...
1: Sí.
0: Com va anar aquesta història?
1: Als anys 77, a casa meva hi ha una sieta sempre per al Caribe. I Michel Cardona, el meu amic, que coneixi dels anys, tenia 14 anys quan l'he conegut. Jo som nixit el 23 d'agost de 51 i ell és nixit el 25 d'agost de 51 també. Ah. I fa depuis els anys de 14 anys que no es coneixim. I aquest home me diu, aquest amic me diu, ah, Jean-Pierre, l'any passat he fet la professora de la Sang. Ah, i com cal fer? Bé, l'any que ve vindràs a major. Són anat allà, un m'ha donat una caparutxa, m'ho som vestit, m'han dit agafa el pal, agafa això i cal portar. Bon. L'any després em diu, el dimecres sant hi ha també un camí de creu a la catedral de Sant Joan. Ah, sí, bilengue. Una estació es diu en francès i una estació es diu en català. Ah, molt bé. Podria fer? Sí, sí, bé. A poc a poc he entrat dins d'aquesta confraria de sang. I als anys 80, Josep de l'Oncle em diu, tens que venir a les reunions al 24 carrer de la Gascogna. I quan s'hem arribat amb en Michel Cardona, Jean Vilaseca, en Xavier Maria, tots els quatre joves, hi havia, amb nosaltres hi havia Josep Blat, de Vilallonga de les Salanques, Joan Sabineu, de Cases de Pena, hi havia Alain Fuss, Berthier, que feia partir d'aquesta confraria, hi havia Josep de l'Oncle amb la seva dona, que no es feia el cafè al final, hi havia Jean-Jacques Delfo de Pontic, i nosaltres dèiem pares i escoltàvem aquestes grans persones, cal fer aquest misteri, cal posar fus aquí, cal fer caparuts, i hi ha més gent i tot això, cal... André Gauthier també, que era el tresorer d'aquesta confraria. Seguint, un dia vaig dir a Michel Cardona, mais aquí, a aquesta confraria, hi havia fort gent de Perpinyà i uns de Vilallonga, hi ha pas la democràcia aquí. Dic, si un dia som calcús a la confraria de Sang, faré que tothom sigui representat. I als anys 84, André Gauthier és mort, i van demanar qualcos per fer tresorer. I van trobar que jo podia...
0: Era el comptable,
1: ser, no? Comptable de la mutual de la policia. Sí. Aleshores, han dit, bé, podries prendre la tresoreria. I després, poc a poc, he inventat una grossa reunió i aquí venia tothom. Els de Baixàs, els de Terrats, els de Serret, i hem fet una... Confederació de Confraries.
0: Mm. Voilà. I acabareu sent regidor de la professora de la Sang.
1: Sí, en 1990, Alain Fuss, que passava davant, me va agafar, m'ha dit, vine a major. I s'hem anat a veure un home que es deia Jo Chomei, que era el primer regidor de la confraria de Sant, regidor de professor. I després me diu, ha coneixit el que passava abans, me coneixia jo, ara és tu que passa davant. I depuis 1949 passi davant amb la campaneta, vestit de vermell, sí. I per fer això, a poc a poc, he fet el professor de boulot ternaire el dijous Sant, per aprendre, i després, als anys 4012, a la nit del divendres Sant, a Colliure no hi havia regidor. I pendant 3 anys s'han anat a Colliure a fer el regidor de professor també. I després va entrapar un colliurenc per fer el regidor de Colliure.
0: A Jean-Pierre Caspar, als anys 70, finals dels 70, quan aquest amic us diu he fet el professor de la sang, vols venir? Què us interessa en aquell moment de la professora de la sang? Hi ha l'aspecte tradicional català, també hi ha l'aspecte religiós, hi ha les dues coses per vos?
1: Sí, les dues coses per jo és l'amistat de la gent. Un dia en Joan Peitaví arriba i diu ah, aquí hi ha el Roussillon profond, hi ha totes les famílies antigues de Sanac, Jonquers, tota aquesta gent, i jo és una segona família, la confraria de Sant. I després, l'aspecte religiós, als anys 84, han demanat per ser diacre. Però la meva mare era malalta, era dialisada 3 cops sí. Per setmana, i el meu choix ha estat de m'ocupar de la meva mare. I al final, eren 4, doncs 2 són diacres, però al final, quan els van donar una lletra de missió, a Monsenyor Fort m'ha donat també una lletra de missió, com els altres, per anar al crematorium de Canet. I he estat pendent 10 anys, cada dissabte, al crematorium de Canet, per dir benedicció als que volien això, cal ajudar la gent.
0: Tornant a la professora de la sang, amb la pandèmia no s'ha pogut fer. Aquest 2020 no es va poder fer la professora de la sang, no? Es va fer? Sí?
1: Sí, sí. Ah. Bé, ho cal pas dir.
0: Ah, d'acord.
1: No. El Devo Crist de professor cada any canvia de confraria. I era la confraria de Sant Esteve. Donc el Devo Crist era dins l'església de Sant Esteve del monestir. I el dematí he tingut l'idea amb amics de Sant Esteve, un altre Jean-Pierre i un Filip, hem dit, és l'ocasió, tenim el Devo Crist a casa nostra, perquè no fem res. I com els rois mages, per carrers detornats a la tarda del divendres sant, hem agafat la nostra caparutxa i hem arribat a l'església de Sant Esteve, 3:45, hem entrat dins de l'església, ens hem vestit amb la caparutxa i hem fet un camí de creu, eren 14, i un camí per cada un, 14 estacions, 14, era un signe del Déu.
0: I la gent us veia passar, doncs?
1: No. S'és fet dins l'interior de l'església tancat.
0: Ah, d'acord, tancat,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, sí. Ah, i amb respectabilitat de
0: amb la màscara i tot.
1: Mascareta, sí.
0: Mascareta.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Jean-Pierre Gaspar, no? A la introducció he dit que amb vos podíem parlar d'un munt de coses, bàsicament de la professora de la sang, ja n'hem parlat, sou el regidor d'aquesta professora, i d'Emmaüs Catalunya. I és que sou el president d'Emmaüs Catalunya, que es troba a Pollestres. És recent això, perquè em sembla que l'any 2019 éreu copresident i el 2020 heu estat elegit president.
2: Sí.
1: Què us hi porta a ser president d'Emmaüs?
2: Fa almenys 15 anys que vaig a Emmaüs ajudar, benevol, com es diu, i als anys 2019 m'han demanat d'entrar al Consell d'Administració i després he estat nomenat copresident d'aquesta institució amb l'ancien president, que es diu Pierre Jean, i jo Jean-Pierre. El que és estrany era un divendres i el dia de l'aniversari de la mort de Sant Vicenç Ferrer, el meu sant patró. L'any després, 2020, són elegit president el dia de la meva festa per la Sant Joan. Al dematí, a 4 hores del matí, amb amics, eri a Sant Amans a collir les flors
1: dels
2: remeiets, sí. Van anar a Sant Amans i després són anat a Emmaüs i després de la reunió he estat nomenat president. Sí.
1: Heu tingut problemes perquè s'ha hagut de tancar durant la crisi sanitària, no?
2: Sí, pensi que hem estat tancats 77 dies i enguany hem pogut obrir ja 15 dies, s'hem fet una lletra al prefet i el prefet ens ha donat l'autorització abans dels altres de poder obrir, que si no venem no tenim ni subvenció, no tenim res, no demanem res de ningú.
1: Doncs això us ha posat en situació financera difícil.
2: Molt difícil, molt difícil, sí.
1: Actualment acolliu una trentena de persones, me sembla?
2: 37 persones, com quan me demanen te'n vas en vacances, Jean-Pierre? Bé, no, me'n vaig en vacances a Emmaüs, hi ha armenien, georgien, polonès, hi ha molta gent de tot arreu, i és això la riquesa.
1: Com hi arriben a Emmaüs aquesta gent, aquestes persones?
2: Aleshores, Emmaüs, la porta és sempre oberta, nit i dia, el que vol arribar ben a Emmaüs, i hi ha plaça que es diu passager. Hi ha 3 places de passager. Els guardem el temps que podem, una setmana o dues. Són vestits, els hi donem a menjar, se renten, donem tot. Després, si una plaça de companyon es fa, de passager, ben companyon d'Emmaüs. I aquí es queda d'un dia a tota la vida.
1: Si hi ha una plaça de companyon, vol dir que aquest companyon
2: ha atrapat treball, veieu?
1: I se'n va viure a un altre lloc.
2: O s'ha marxat per un altre lloc.
1: D'acord.
2: Un dia o tota la vida.
1: Jean-Pierre Gaspar, abans de començar de fer la missió, hem estat xerrant, no? I hem sortit tot de coses. I m'heu explicat que sou curandero. Uh-huh. Jo li dic, en podem parlar? Sí, sí, sí, cap problema.
2: Sí, no problema.
1: Fa 35 anys que sou curandero. Sembla que qui va ser la vostra mare o la vostra àvia que us va deixar?
2: Una tia que es deia La Casa. I quan va morir aquesta tia, una cosina se'n va a fer netejar la casa com se fa i ha atrapat una envelopa marcat per Jean-Pierre. Jo m'han donat cartes, m'he pas de regla del joc. Ah. Aleshores, s'han mis les cartes i la meva mare, que tenia sempre mal al cap, ha estat el cobaia. I he començat amb la meva mare, ara provi d'ajudar gent que són cremat pel càncer, els que tenen mal cap, el maletre de la vida, i pendent 10 anys era amic amb un metge i quan tenia qualcús que anava pas bé me l'enviava, i jo quan arribi pas a curar qualcús l'enviava a aquest amic i sent sempre amic amb aquest home.
1: Sou complementaris, doncs.
2: Sí, complementaris, sí.
1: El metge i el curandero.
2: Sí, som complementaris.
1: Quina és la cosa que podeu curar més habitual?
2: El zonar.
1: El zonar?
2: El zonar, la gent ven per zonar, però el zonar és un malaltre. És el cap que provoca tot això. Havia vist una dona quan m'estavia a 6 carrers d'Espar a Perpinyà, una dona que tenia 80 anys. Jean-Pierre, podes venir? Sí, me'n vaig a la veure. I tinc un zona aquí. Ah, i què s'ha passat? S'havia trencat els peus i no podia anar a fer curses i era poc temps abans de Nadal. I es va arribar al cap que no podia comprar cadó per al Nadal. I aleshores ha desenvolupat un zonar. Que ha sagnat el cap i després el zonar.
1: Això ho heu fet, heu comprovat que funciona.
2: Sí, funciona. Sí, funciona.
1: Jean-Pierre Gaspar, quan la vostra tia us deixa uns escrits per vos, amb recomanacions per ser curandero, és que ella ja pensava que vos teníeu algunes facultats per ser curandero?
2: Pensi que sí. Per fer això cal estimar la gent. Cal estimar la gent. Si no s'estima la gent, no es pot adobar la gent. Sí. I fa anys que feia això i es part el mes de maig i el mes d'octubre. Quan canvia el temps, sí, tot això, tot se declenxa.
1: Ah, sí?
2: Sí. Me son rendu compte d'això.
1: Una altra cosa. Hi ha una banda dibuixada al petit journal català. Hi havia una banda dibuixada, perquè hi surt pas més, em sembla. Signada per J.P. i Guillem. I aquest J.P. sou vos.
2: Sí.
1: J.P. Vos feu el text, sí, i el Guillem fa el dibuix.
2: El dibuix, sí. Bé, és una mica amb en Jacques de Pià, Jacques Kneix, que s'ocupa del petit journal català. I aleshores li dic, oh, fa anys i panys que fa una col·lecció, soc col·leccionista de banda dessinée. Ah, i em fas pas de banda dessinée? Bé, no. I he rencontrat el senyor Guillem, que ha fet catalàs, banda dessinée catalàs, i li dic, ah, m'agradaria de fer això al petit journal català. Voldria fer-me jo? Sí, però jo dibuix, però escrivis, sí, pas. Aleshores, ells s'han dit, bé, amb l'informàtica ara farem tots dos això. I he fet els textos i cada setmana, pendent un any, hi havia un dibuix de J.P., Jean-Pierre Gaspar i Guillem. Que, sí,
1: d'acord, en el petit journal català. Sí. I també heu escrit un llibre, no? Heu fet un llibre.
2: Hi ha anys feia visitar Perpinyà. I quan arribava a la Venus de Mayol, els hi racontava una història. I tothom pensava que era veritat. Els hi deia, veieu, aquesta Venus és la Venus de Prosper Mérimée. Ah, bon? Oui, oui. Quan monsieur i madame de Peyroada baixaven del Canigó amb la carreta, l'un que treballava per ell, oh, s'ha entrapat una estatua. I aquesta estatua mata el nin de la família Peyroada el dia on devia se casar. I l'història s'acaba aquí. I jo els dic, oh, però la cosa s'acaba pas aquí. Ah, bon? No, no. Després, en Prosper Mérimée havia dibuixat la Venus d'Illa. I aquest dibuix va caure dins de les mans de Josep Sebastià Pons, que és d'Illa Certet. Ah! I després, el seu bo fils, Henri Frère, que era un discípulo de Mayol, va veure aquest dibuix i va veure Mayol i ha dit a Mayol que caldria fer quelcom. I amb aquest dibuix han fet aquesta estatua. Ah, bon, és la estatua de Prosper Mérimée. Oh, i tothom marxava i tothom pensava que era veritat. Aleshores me son dit, bon, amb els anys que passen, te caldria escriure aquesta història. I s'han escrit aquesta història.
1: Us heu inventat una història que sí, lliga, sí, la Venus d'Illa amb la Venus de Mayol.
2: Sí, segur. Sí.
1: Finalment, els hi dèieu que era mentida?
2: Sí, al final sí. Ja, sí, no, sí.
1: Però era bonic, no?
2: És una bona història. Sí.
1: Encara més coses. Heu fet el camí de Sant Jaume,
2: sí.
1: A Santiago.
2: Feia anys que volia fer el camí de Santiago. I als anys 2012, amb un amic i el meu germà, hem dit, podríem fer el camí. Quan podríem partir? I s'hem partit el 7 d'octubre 2013. I s'hem partit del Puy Envelé. I a poc, el Puy Figeac, Figeac, Moissac, Moissac, Ostabat, i a poc hem fet tot aquest camí ho tens els peus pels sols i al cap dins del cel. Sí. És la rencontra de molta gent que fan aquest camí i el que m'ha fet plaer és de poder fer amb el meu germà. El meu germà té 7 anys més que jo i ha estat, com jo, un fill solitari. Quan tenia 3 anys era al Liceu de Tuy i jo era a l'escola Trullàs. Sí. Quan són arribat a Tuy, ell era a l'escola normal. Nos veiem que el dissabte i diumenge i no l'he conegut. Nos hem conegut cada dia marxant, cada dia menjant, cada dia dormim, sí, ensemble.
1: I això ho fèieu un bocí cada any, no?
2: Cada any, 2 cops per any, el mes de maig i el mes de setembre.
1: I el camí de Sant Vicenç?
2: Aleshores, quan hem acabat el camí de Santiago, he tingut l'idea de fer el camí de Sant Vicenç Ferrer. He demanat a en Jaume de l'Oncle de me trobar una carta on ha passat el Sant Vicenç Ferrer i amb amics. He dit als uns als altres, podríem fer això, podríem fer això, i a poc som 12 i som partit de Colliure, xili dominicain, i hem travessat el Rossiu, Colliure, Elna, Sant Jaume, Perpinyà, Salses. I ara som a Centàfrica. S'hem fet 300 quilòmetres darrere del Sant, Sant Vicenç Ferrer. Amb la pandèmia tot s'ha arrestat, malauradament, sí. I he fet un carnet de ruta i ens han donat un al bisbe de Vannes, que es diu Raymond Santaine, que és de Banyuls de la Marenda.
1: Fins on arribarà aquest camí de Sant Vicenç Ferrer?
2: Fins a Vannes. A Vannes hi ha el cos de Sant Vicenç Ferrer.
1: Quants quilòmetres?
2: 1.100.
1: 1.100,
2: a poc més. Després, si un dia se fa, caldrà fer València,
1: sí,
2: fins a Colliure.

0: arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Jean-Pierre Caspar, som a casa seva aquí a Sant Esteve, una tarda del mes de maig del 2021. Vos he demanat músiques i m'heu parlat de música zigant, de la música de Costuritja.
1: Vaig dins la vida, és aquesta música que m'agrada, música de jueus i de zigana. Sí. Aquesta música m'interpel·la.
0: Sí, música alegre, no, finalment.
1: Sí, sí, molt, molt alegre. Sí. Sí. Meu, que té un fons.
0: No sé si treparé el que m'heu dit. Cantem tots la glòria.
1: Sí.
0: És una cançó religiosa d'aquí.
1: És una cançó que cantem per la Setmana Santa. Cantem tots la glòria de l'Immaculada, Esposa Estimada, de l'Esprit Diví i de la neu del Canigó. Oh. És això que m'interpel·la.
0: I Jordi Barra, que veu conèixer.
1: Sí, l'he conegut quan venia a Trullàs per les festes de Trullàs amb l'orquestra de Casanova. Després, quan donava a Sant Amans els pas venits amb la Françoise Clostre, i un cop era al crematorium de Canet i va arribar per cantar per un amic que era mort. I s'hem parlat molt temps, el coneixia ben bé, aquest home.
0: M'heu demanat la cançó Crec.
1: Crec, sí.
0: Crec, de Jordi Barra.
1: Sí.
0: Vet aquí, doncs, gràcies, Jean-Pierre Caspar. A la introducció he dit, puc parlar d'un munt de coses amb ell, i és veritat que hem pogut parlar d'un munt de coses, sobretot vull recordar que sou el regidor de la Professió de la Sang, sou membre de la Confraria de la Sang de Perpinyà, i que sou el president d'Emmaüs Catalunya. Però al començament us he demanat què hi ha en comú a les dues coses, i m'heu dit estimar la gent.
1: Sí, sí. És l'amor és important dins la vida de cada dia. Sí. L'amor de la seva mare, dels amics, és així que veig la vida.
0: Sí. Aquesta idea us ve de la família, sobretot, o és una construcció vostra? Les dues coses, també.
1: Sí, les dues coses. El meu pare, ens hem parlat aquí, el meu pare era també al Consell d'Administració de la Cava Cooperativa de Trullàs.
0: Sí.
1: Ahir, quan no teníem molts sous, vàrem fer una cooperativa agrícola i paisana. Hi havia gent que tenia un taller de venir en carn, l'altre venia ous i tot això, i el que tenim pocs sous, vam fer un grupament que es diu COP. I els altres vam pas ser contents que feien això. Clar. És per ajudar la gent,
0: Sí, sí.
1: No que tenim pocs sous.
0: Molt bé. Jean-Pierre Caspar, gràcies per haver-me acollit a casa vostra, aquí a Sant Esteve, i per haver fet memòria. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies, senyor Berenguer.
2: Memòria. La nostra gent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresc al fogot de l'amor, se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir un podrit.

colla era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta i a la mar arreu vam arribar. Mé del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mit aquí que no se va ficar a ploure,

casa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: De juliol 1933. Senyor Max Engelstein, Galeries Schulze Engelstein, San Francisco, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica. Benvolgut, Max. Hauràs vist que t'escric en paper del blanc. Cal que ho faci així perquè t'haig de demanar una cosa i vull evitar la nova censura, que és molt estricta. De moment, ens hem de deixar d'escriure. Em resulta impossible mantenir correspondència amb un jueu. I em passaria el mateix encara que no hagués de conservar un càrrec públic. Si m'has de comunicar alguna cosa, inclou una nota amb l'extracte bancari i no em tornis a escriure a casa. I pel que fa a les mesures severes que tant en neguitegen, a mi tampoc no m'agradaven al començament, però ara entenc la seva dolorosa necessitat. La raça jueva no és una llaga per a qualsevol nació que hagi d'acollir-la. Mai no he odiat el jueu individual. A tu sempre t'he apreciat com a amic, però entendràs que et parlo amb tota franquesa si et dic que no t'he estimat per la teva raça, sinó malgrat la teva raça. El jueu és el cap de turc universal. Això no passa perquè sí, sense cap raó, i tampoc no és l'antiga superstició que els qualifica d'assassins de Crist, allò que fa que tothom se'n malfiï. Però el problema dels jueus només és un incident. Està passant una cosa molt més grossa. Si tu pogués ensenyar, si tu pogués fer veure el renaixement d'aquesta nova Alemanya sota el nostre gentil líder. El món no pot tenir subjugat un gran poble eternament. Derrotats durant 14 anys, hem acotat el cap. Vam menjar el pa amargant de la vergonya i vam beure el brou aigualit de la pobresa. Però ara som homes lliures. Adreça desconeguda de Cressman Taylor, traducció d'Ernest Riera, publicat a l'editorial La Magrana.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
4: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les habaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
5: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer, és una festa col·lectiva.
6: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
7: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
4: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les habaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat, nascuts després d'una escissió de grups pioners locals. Ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, Les veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres i estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada

registrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivien terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i David, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera Estimada.

0: Dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

Acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els haig de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Arjau.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Ràdio
5: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: Rosselló,
0: Vallespí,
2: Conflent,
0: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el porta silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

Esquitxos de clàssica. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: cançó d'amor un pèl per molt que soni, que està rumba dedicada a l'avorrit.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Font Romeu, Odelló i Vià, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Canet, 95.
3: Qualsevol vespre,

stand up, please.

0: Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

terra des de fa un parell de mesos. No sé què cony em passa, no ho entenc, no m'aclareixo, m'ho prenc tot amb desgana.

li va torcir el coll, la va fer rostida, la mateixa nit se la va menjar. Llam que te fotes millor que trofes, llam que te fotes millor que pa, llam que te fotes millor

0: Escaliveu les albergínies i els pebrots directament sobre les brases de carbó o sobre les flames.
1: Gireu-les sovint i feu que la pell es torri fins que agafi un color cremat.
2: Submergint i se fa ràpidament. Per assegurar-se que no es cremin, podem embolicar-les en paper de plata.
3: Peleu-los. Peleu-vos la massa de l'aixeta i estireu la pell negra amb compte.
4: A continuació, talleu-los a tires i estireu tot sobre una plata i amaniu.
1: També es poden escalivar al forn, tot i que no tenen el mateix gust.
2: També podeu intentar fer damunt la flama d'una cuina domèstica.
3: Es poden amanir també amb all picat i julivert.
4: Es poden posar tomàquets, patates i cebes, cuit tot de la mateixa manera.
1: Compte, però, amb el temps de cocció. La ceba tarda molt, la tomata sent.
2: Se pot cuir més plat amb olives negres, molt adients.
4: Actualment se'n fan mousse, salses...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta per el hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Forquilla, plat i un ganivet, estic a punt per començar. I no m'oblido del pitet, tot sol la puc menjar.

0: veies envoltada en els llençols. La tardor t'acaronava amb daurada llum de sol. Si només som pols, vaig pensar, què puc fer el vent ara mateix, ara mateix, ara mateix.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Born Night and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country, amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without You.

El programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També en Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Bird Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retorn.

tocs d'estudi. Ho estem fent, escoltant-lo, ara mateix, amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas. O ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docu-sèrie, diem, complementària, Rehearsal Series, Kearney Hall, al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpreta és l'Stella Lefty, cantant, compositora, emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper d'altres artistes, com per exemple Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know, la cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat, Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston.

van prometre el temps de country, també ho van prometre el Club del Country, que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades en el seu moment per als àlbums. No per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix, o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta, que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dona nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickle, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema de Water is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

Excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams, The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Jazz Liars live in the future. Here today, gone tomorrow. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Ens trobem a la recta final de la primavera 2026 i avui us proposem alguns llançaments del maig-juny 2026. Tot esperant el retorn de Duruti Kolum. Des de Manchester fins a les vostres orelles, aquest és l'anticip de l'àlbum Renascent. 16 anys després del seu últim treball amb Vinnie Riley, acompanyat per el bateria Bruce Mitchell i el productor Keir Stewart, amb la vocalista Califion Rose, ens proposen aquest tema dedicat als mentiders que donaven per mort al Duruti Kolum.

Future Perfect. L'únic futur perfecte és el que vivim ara i aquí, amb Durruti Column, amb vistes al crepuscle del segle XXI. Continuem amb aquesta connexió amb els llançaments del 2000, la primavera 2026. Tots esperant el retorn de Durruti Column amb el seu Renascent, que es publicarà, s'editarà el 31 de juliol. I aquí ja seguidament escoltem els Boards of Canada amb Algun lloc al futur, més enllà del que vivim ara i aquí. Somewhere in the Future és un tema que es troba a l'Inferno, el cinquè àlbum del grup escocès, amb reminiscències de bandes sonores dels anys 70. Aquí escoltes ja mateix Boards of Canada.

Into the Magic Land, el territori de la màgia. Ens recorda i transporta a llocs personals i desconeguts. Ens trobem a l'infern amb Boards of Canada. I seguidament ens alliberem, Free as I Want to Be. L'australià Michael Peter Balsari, més conegut sota el nom artístic de Flea i component de Red Hot Chili Peppers, ens proposa el seu primer àlbum en solitari sota el nom Honora. Sota la influència del jazz, crea ambients personals i intransferibles. Flea.

0: Traffic Lights, mirem el semàfor mentre escoltem a Flea, acompanyat per la veu de Thom Yorke. Honoré és aquest àlbum, el primer en solitari, sense els Red Hot Chili Peppers, Flea. I ara passem a Kurt Vile, un altre llançament de la primavera al maig 2026. Torna amb el seu desè àlbum, Philadelphia Has Been Good to Me. I aquí escoltem Like Exploding Stones, com pedres esclatant, el tema que ens presenta just aquest 2026 en Kurt Vile, també component, excomponent de War on Drugs.
1: Got me going, 1, 2, 3, 4.

Zoom 97, Kurt Vile. Aquesta és la cançó que obre l'àlbum Philadelphia's Been Good to Me. Transmet la positivitat i la proximitat del poeta Kurt Vile, inspirat a Philadelphia. Perquè aquí estimem. Worth of love. Tot allò que mereix la pena. Tot allò que és bona. Bona connexió, bona vibració des d'aquí. La connexió eclèctica. I ara ens anem a Califòrnia. Ara ens anem amb Red, Pinks and Purples. Glenn Donaldson, perdó. És el compositor darrere dels colors vermells, roses i morats. Aquest 2026 torna amb Acknowledge Kindness. 11 temes que transmeten bondat amb la seva melancolia i la nostàlgia característiques de Reds, Pinks and Purples.

Houses, aprenem a viure amb els fantasmes a casa. Reds, pinks and purples. Són fantasmes vermells, rosats i morats. Aquest és el nou àlbum de Glenn Donaldson, aquest compositor californià. Darrere d'aquests colors ens transmet bondat amb el seu àlbum Acknowledge Kindness. I l'amor s'evapora com l'aigua sota el sol. I seguidament escoltem el nou àlbum de White Fence, l'àlbum Orange, editat a la primavera del 2026. I aquest és el tema Evaporating Love. White Fence.

White Denim. Sí, un teixit blanc. Matchbook és el tema, encenem llumins a la recta final d'aquesta primavera 2026 amb el 13è disc dels White Denim, la banda formada a Austin, Texas, amb el James Petralli al capdavant. I aquí arriba un moment tranquil en el que recordem que actuaran a Barcelona el 18 de setembre del 2026, sala Upload.

Joe Jackson, l'incombustible Joe Jackson, sí. Després de tot aquest temps ha tornat amb el seu àlbum Hope and Fury, l'esperança i la fúria d'aquest home que a 1979 va començar amb la New Wave i encara al segle XXI segueix actiu i viu. I passem ja pràcticament a tancant la connexió eclèctica amb llançaments de la primavera 2026. Aquests són els Foo Fighters. Mirem per la finestra per escampar la boira amb aquest nou disc de Dave Grohl i companyia. El bateria de Nirvana segueix endavant.

I fins aquí podem arribar. Aquest era el tema de Foo Fighters i ara tanquem amb Guided by Voices, guiats per les veus, perdurant després de més de 40 anys, perquè tenen sentit i propòsit, superant les modes, les tendències, i és que som i serem eclèctics. Aquest és el disc, pràcticament es diu Crawl Space of the Pantheon, rastrejant el Panteó. Avancem sense decaure fins al final. Guided by Voices, good night and good luck. Be good.

0: Radio Arrels, Alenyà, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A la manera 88.2.

tastant la solitud, fumant sota la pluja, a les portes de l'estanc, mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, faig el que no voldries, no sé cap on em porten tota aquesta gent. M'és igual si m'equivoco.

torno cap a casa, a mi ningú em fa cas. Li he fet el que em semblava, tu ara què em diràs? Ja veig que no funciona, ja veig que he fracassat.

Politet i a les xiques ja que els adores. Diuen els nuvis, poquet, baixet, un poquet, baixet.

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada, els teus ulls són profuns com el badall de l'aigua d'aquest mar tan brut que ens uneix i ens separa, com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada enllà del teu mirar. I veig la meva casa, l'origen de mi.

carrers hi ha muntanyes, jo volia una casa sense porta ni tanca, com el silenci de la nit dels hotels. La teva veu

0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Paret volia una casa.